0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
2: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Elena de Diego. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A SER Catalunya.
3: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
4: És un animal.
3: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
5: Quin golarro que acaba de fer la minya mà.
3: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
5: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
2: Què t'hi jugues amb Elena de Diego.
6: Què tal? Bon dia, cap de setmana d'emocions fortes amb el Barça femení que vol guanyar la quarta Champions de la seva història, president. Ja ho té tot a punt?
7: Sí, home, i tant. Vinga! Lleones! Ara faré un crit que m'encantaria poder fer cada dia. A per les lioneses! Tots a per les lioneses! L'any que ve, no patiu, que el Barça farà fitxatges al mercat d'estiu. Portarem lioneses! Oh, no patiu! Ara bé, des d'aquí una petita cosa que m'agradaria dir. Com va dir l'altre dia l'Aitana Bonmatí, estic molt en contra de fer la final a Oslo.
6: No li agrada Oslo?
7: No! Ella va donar arguments molt vàlids, que no he pogut escoltar perquè estava mirant ahir amb qui fitxat pel masculí, però subscric tot el que diu, té tota la raó del món, no sé què va dir, però a tot això sumo que és molt car! 5 euros un cafè sol! 8 euros un mini de formatge. Es menja fatal. Només tenen salmó i no està flamejat. No hi ha pernil del bo. Escolta, mengen per cagar, aquesta gent. Mengen per cagar! Mai més, Oslo, eh? Mai més!
6: No s'han portat un tàper amb algunes cosetes d'aquí?
7: No. Que, tant de bo! I he arribat tard. Ara, és per això que avui en Barça Mobile hem tret una nova línia de negoci, una aplicació que es diu TripAdvisor. En què recomanarem els millors viatges que podeu fer acompanyant el Barça. Oslo, evidentment, 0 estrelles. Però, per exemple, la final hauria de ser a Pamplona. O a Bilbao, com l'última que vam guanyar. La final que vam guanyar a Bilbao va ser perfecta. El resultat, molt bé. Però i les tapes? I els montanitos? I el l'assador? I això és la gràcia. Aquí està la gràcia. Prou viatjar a Londres, que tot és peix fregit. Prou viatjar a països que no saben menjar. Per una final cal un estadi digne, una assistència mínima, una cultura futbolística avançada i mínim, un cachopo.
6: Doncs des d'aquí, president, una abraçada a tots els noruecs i a tots els aficionats que ens escolten avui des de Noruega.
7: Què és esmorrebrot? És un menjar allà.
6: I què és això?
7: Jo què sé. Mengen per cagar. Pinso! Estic molt enfadat.
6: Amb l'emprenyament del president, però amb la força les acompanyarà, suposo, allà des de primera línia, no?
7: Sí, clar, quin remei. De l'estadi. Quin remei. Jo vaig anar-hi perquè m'han dit que hi havia lioneses.
6: Potser a la llotja hi ha millor càtering. De la UEFA potser hi ha alguna cosa que no sigui Noruega.
7: Espero. Marqueti! Marqueti, espavila!

0: Göteborg, Eindhoven, Bilbao i tant de bo los afegeixi a aquesta llista perquè a l'Ullevål Stadium de Noruega demà el Barça femení disputa la sisena final de la Champions consecutiva. Serà la quarta final pel títol continental que enfronti a Barça i a Lyon, entre un Barça que vol seguir fent història, que s'enfronta, té tres Champions al palmarès i s'enfronta, desafia a l'equip que en té més de tota la història, les franceses, entrenades ara per Jonathan Giraldez, en tenen 8 a Oslo, patint aquest tema del menjar que ara ens explicava el president Laporta.
1: Home, ja
0: hi tenim
1: bé.
0: L'Anna Palet. Anna, què tal? Bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia. Us saludo des de la Fan Zone, en el centre d'Oslo. El menjar, evidentment, no és el mediterrani, però com a mínim el temps sí que ho és, eh? Cel blau, et diria que uns 20 graus de temperatura, per tant, en aquest sentit, tampoc ens podem queixar, que això sí que acompanya.
0: Anna, on són les jugadores a aquesta hora del matí, a les 12 i 9 del matí?
2: Són a l'hotel de concentració, tota l'expedició al complet, fins i tot Laia Alexandri, lesionada de llarga durada, també ha viatjat ja directament amb l'equip, i el planning per aquest matí és xerrada tècnica de part de l'estaf de Pere Romeu cap a les jugadores i després anar ja cap a l'Ullevål Stadium, aquest escenari de la final, perquè a 3:15 parla Pere Romeu, també ho fa la capitana Alexia Putellas i la jugadora Graham Hansen, i després s'entrenaran, faran aquesta última sessió abans de la final de demà a les 6 de la tarda.
0: De seguida tornem amb tu a Oslo. Anna, no marxis, però el dia també té un altre focus informatiu avui a Girona, perquè els de Mitchell es juguen la permanència demà contra l'Elx a Montilivi. En uns minuts escoltarem la roda de premsa precisament del tècnic gironí, però Núria Vilamala, què tal? Bon dia.
3: Helena, què tal? Bon dia.
0: Què és el que necessita demà el Girona per seguir una temporada més de primera?
3: Guanyar. Aquest és l'únic resultat que li val al Girona per aconseguir la salvació. La part positiva és que depenen d'ells mateixos, és a dir, que no ha d'estar pendent del que passi a altres estadis, però l'empat tampoc li val. És a dir, si el Girona guanya, continua sent equip de primera, si empata o perd, el Girona baixaria a segona divisió. El rival, l'Elx, també s'hi juga la permanència. És veritat que l'Elx guanyant o empatant se salva, i fins i tot perdent hi ha alguna combinació que faria que l'Elx es salvés. S'ha preparat una gran rebuda, Helena, per demà a Montilivi. Les entrades estan venudes ja des de dilluns. L'objectiu, la salvació, i també, Helena, treure's aquesta espineta clavada. N'hem anat parlant el que teixos aquesta setmana, d'aquella final del play-off d'ascens de l'any 2020 amb aquell gol de Pere Milla que deixa el Girona sense l'ascens a primera. Esperem que demà el desenllaç sigui diferent i el Girona continuï sent equip de primera.
0: Tant de bo així sigui. Gràcies, Núria. Escoltarem Mitchell, com diem, en uns minuts. I l'altre punt informatiu del matí el tenim a la ciutat esportiva del Barça, on els jugadors blaugranes estan fent l'última entrenament de la temporada abans d'enfrontar-se demà al València, i en uns minuts seguirem també la darrera roda de premsa de prèvia d'un partit d'aquesta temporada de Hansi Flick. Santi Ovalle, què tal? Bon dia.
4: Què tal? Bon dia. Sí, en marxa l'últim entrenament que es disputarà aquesta temporada a la ciutat esportiva Joan Gamper, amb una absència que és la de Jules Koundé. Koundé no està entrenant, ja va marxar abans del sopar, ara, del sopar de l'altre dia. Li preguntarem a Hansi Flick què li passa a Jules Koundé a setmanes del Mundial, perquè no ha pogut entrenar avui. La resta, tots disponibles en un entrenament, el que també han fet una rotllana, un túnel de comiat, per dir-ho així, a Thiago Alcántara, que deixarà l'estaf del Barça. Més enllà d'això, a partir de les 12:30, d'un quart d'una, roda de premsa de Hansi Flick, és l'última. També ens han preparat aquí unes copes de cava per brindar amb l'entrenador alemany a l'última roda de premsa, president de Hansi Flick, aquesta temporada de la ciutat esportiva Joan Gamper.
0: I vostè, Oslo, president, i el cava està a la sala de premsa de la ciutat esportiva, com ens explica el Santi. De seguida tornem amb tu, Santi. Properes hores frenètiques, com sentiu, que viurem amb molta emoció, amb una edició molt especial del Què t'hi jugues, Barça, que fem demà des de les 5 de la tarda fins les 12 de la nit, des de la Casa Cupra Raval. Bermú.
5: Sí, sí, de fet començarem a la Casa Cupra Raval a les 5 de la tarda, i de fet aquí tens dues veus, una obra i l'altra tanca. És a dir, començarem amb la final de la Champions, amb l'Olga, amb una pila de gent que serem, la Júlia Sabata, apareixerà també el Ferron, tindrem la Palet narrant des d'Oslo, i tot ho farem des de Casa Cupra, on ja hem fet sold out. S'ha de dir, ja hem fet sold out.
0: Ho heu patat una vegada més?
5: Estarà a rebentar un altre cop la Casa Cupra Raval, i a més, després del partit, vindrem cap aquí, cap al Toreschi, i ens recollirem per portar tot un final bestial, que evidentment ens acompanya com sempre CaixaBank, ens acompanya com sempre Quadis Llançà, i farem, doncs, amb el Sique des de Girona. Sique narrant des de Girona, això és una experiència que no us podeu perdre. El Sique narrant des de Girona. I també tindrem el Gonzalo des de Cornellà.
0: El Gonzalo Álvarez de l'RCD Stadium seguint l'Espanyol Real Societat.
5: Macro desplegament de Malquet i Jugues Barça.
0: Per seguir aquesta jornada unificada i la final de la Champions, ara ho deia el Bermo, precisament volia presentar dient que ells estaran demà seguint tant a Carrusel Deportivo com Malquet i Jugues Barça aquesta final de la Champions. La Olga García, Olga, què tal? Bon dia.
1: Bon dia a tothom.
0: I el Fermín Suárez, què tal, Fermín?
6: Hola, Elena, què tal? Bon
5: estan
6: dia.
5: Estan molt pesats amb què han anat al Japó els dos.
6: Com tu.
5: Sí. Molt pesats.
1: President, l'aplicació no recomana?
7: La Osaka, millor Osaka, millor Kyoto. No sé.
0: Va, Osaka està molt bé, però Oslo jo crec que molt millor, no? Com veieu aquesta final entre Barça i Lyon? Des del 2000, la temporada 2015-2016, a la final sempre hi ha hagut un dels dos, o Barça o Lyon. Demà és la quarta vegada que s'enfronten en una final. Com veieu el partit?
6: Són dos equips hegemònics, és apassionant la final, però és cert que és complicada, és competida i sobretot tinc ganes de veure quin pla de partit s'imposa, no? Perquè tinc molt clar el que vol el Barça, que és tenir un partit el més arrodonit, on pugui governar el partit, on pugui establir-se camp rival, on pugui tenir aquestes seqüències de passada molt més llarga, molt més combinativa, i en canvi el Lió de Jonathan Giraldez vol tot el contrari, és a dir, és un equip molt físic, que traba el joc, que té jugadores a dalt, que tenen una potència espectacular, molta gambada, volen pressionar dalt i volen incomodar el Barça. Per tant, a veure quin és un dels dos guions s'imposarà i a veure si el Barça té sort i és capaç també de, quan tingui aquell moment de partit interessant, tenir eficàcia.
1: És la final perfecta, sobretot perquè estem veient dos dels grans equips que estan liderant doncs, aquesta competició. Ja ho he dit a la introducció, que al final el Lió porta 8 Champions, el Barça porta 3, i hem normalitzat el que el Barça sigui la sisena consecutiva que està fent en una final. Crec que això és fonamental, i sobretot són dos estils de joc en el que estem veient que el Lió a la Lliga no ha perdut ningú partit, i el Barça solament un, i contra la Real Societat. Així que d'estils de joc jo crec que serà fonamental el veure qui és el que té màxima precisió dintre de les àrees. I després doncs, serà un partit que hi haurà poques ocasions, ojalà sigui molt interessant de cara a l'espectador, però el Barça jo crec que haurà de donar un puntet més del que ha estat acostumat en tota aquesta fase prèvia, perquè van tenir aquesta opció contra el Bayern i els últims minuts va ser com molt dubitatiu i això el Lió no t'ho perdona.
0: Anna, quins són els dubtes que té Pere Romeu de cara a l'11 de demà?
2: Doncs hi ha un dubte principal, preocupant, que és el d'Irene Paredes. Vam explicar que a la final de la Copa de la Reina no va jugar per una sobrecàrrega muscular. Irene encara no ha entrenat amb el grup aquesta setmana, per tant, aquesta tarda té l'últim entrenament abans de la final. Es preveu que sí que s'uneixi al grup, però serà l'última oportunitat per provar-se. En cas de tenir la baixa d'Irene Paredes, doncs seria una baixa molt sensible, perquè Laia Alexandri també està lesionada i, per tant, la posició de central no hi hauria una figura clara que la pogués cobrir. Després, també pendents d'Aitana Bonmatí, també ho vam explicar a la final de la Copa, que ella està preparada, creu que està preparada per ser titular a les finals, però té dolor a la zona de la lesió, al peroné, que una lesió de llarga durada, que la va deixar fora 5 mesos, i per tant el cos tècnic prefereixen que no surti d'inici. I la bona notícia, això sí, és l'alta mèdica de Graham Hansen, l'ambaixadora, podríem dir, d'aquesta final, perquè va néixer i créixer, res, a pocs metres de l'estadi, per tant serà molt, molt especial per la Noruega.
0: Tu la veus a l'11 titular, no, Anna Hansen?
2: Jo crec que sí, jo crec que ja des d'aquest mes de maig, des de que es va fer el comunicat mèdic, totes les mirades i tot el planning estava fet perquè arribés en bones condicions a la final i no m'imagino que no surti d'inici. Ara veurem si Pere Romeu considera que és millor apostar un altre cop a les bandes per Pina i Salma com va fer a la Copa.
0: I el dubte d'Irene Paredes, Fermín, Olga, com ho veieu vosaltres? La veieu arriscant i sent en aquest 11 o veieu alternatives, no sé si amb Patri o amb Aixa, què us diu el cos?
1: Patri, sens dubte, no la pots ficar de central, ho faria perfecte, però crec que perds una baixa fonamental de la construcció i el que lidera el timó d'aquest equip. I sincerament crec que sent una final de Champions, si s'ha de forçar, ho forçarà, i més que res perquè ja no hi ha Mundial. És després de molt temps tenen descans en aquest estiu, jo crec que aprofitaria per això, però crec que hi ha aquí dos temes molt claus, que és el d'Aitana, que és veure si s'incorpora o no. Jo crec que és més fiable ficar Serra Jordi, però perquè ja té aquest ritme i aquest lideratge que està assolint amb Alexia i amb Vicky, i després doncs Hansen, que està a 400 metres de casa seva, crec que també la nostàlgia i l'emoció doncs farà que sigui molt important per ella, així que jo crec que Irene acabarà forçant, sobretot perquè té després descans, i Hansen jo crec que la veig titularíssima.
6: crec que si hi ha alguna jugadora que el Barça es pot permetre que no estigui al 100%, em sembla que és Irene, perquè té una capacitat per entendre el joc, per col·locar-se, per dosificar-se. Per mi és la millor defensora que té el Barça, és a dir, la que té millors conceptes defensius, la que va millor els duels, és un perill en el joc aeri ofensiu, és una jugadora que amb això és molt important. També és cert que si hi ha un dia en què has d'estar fi a nivell defensiu és contra el Lió, perquè realment són jugadores molt ràpides, però vaja, si Irene mínimament està en condicions de jugar una final, endavant, perquè és indiscutible. I a més, Aisha Camará sempre m'ha generat molta garantia, però l'altre dia amb la final amb l'Atlètic de Madrid no va estar tan contundent, però és una jugadora de futur espectacular. Aitana millor segur que no arrenqui, perquè els minuts que l'hem vist tampoc l'hem vist amb les millors sensacions o sensacions òptimes. I després amb Hansen cal veure per quan està. És a dir, si el rendiment està per mitja hora o per 60 minuts. Això també pot ser un pla de partit. Fins i tot Clàudia Pina, deixar-te-la a la banqueta per mitja hora important pot ser decisiu en el partit. Aleshores, aquí cal fer aquest encaix, no? A veure, perquè t'has de deixar algú a la banqueta que sigui molt capaç de canviar-te un guió de partit, ja sigui Salma o ja sigui Pina. I jugadores com Serra Jordi i Vicky, posar-les a l'11 perquè tenen energia, tenen vitalitat, tenen irreverència, són jugadores que t'ho poden oferir. Cal fer el càlcul i veure Hansen per quants minuts està. Si està per mitja hora, i si ha de començar perquè està bé, endavant.
0: Ara de seguida saludem a un protagonista que és l'arma que coneix perfectament els dos tècnics, tant a Pere Romeu com a Jonathan Giraldez. De seguida ho fem, Anna, anem amb tu a Oslo, però abans una última hora, Adrià Soldevila, perquè ho hem anat comentant aquests dies i el City ara ja sí ho fa oficial.
8: Sí, ho fa oficial al City i el mateix Pep Guardiola. Guardiola deixa de ser entrenador del Manchester City després de 10 anys i guanyar 20 títols. Es quedarà com a ambaixador global del Manchester City, però, evidentment, com a mànager, deixa de ser aquest mànager durant 10 anys del City amb aquest missatge.
9: When I arrive, my first interview was with Noel Gallagher.
10: Welcome to Manchester.
11: Thank you so much.
9: I walk out thinking, okay, Noel is here, this will be fun. And what a time we have had together. Don't ask me the reasons I'm leaving. There is no reason.
8: But doncs, deep inside, I know it's my time. Guardiola diu això, que no hi ha raó per marxar, que és el... ell creu que és el temps de marxar, el moment de marxar, i que per això marxa.
12: Yes, there is a reason. I've emptied myself. I have buidated.
5: T'has buidat, és que
12: m'he buidat. It's fine. It's all right. Goodbye, stranger. Goodbye, Pep. Hope you're fine, your paradise. Una llàstima, però my time has come.
0: S'acaba una era.
12: My era is finished. En anglès. Ho he dit.
0: I t'hem entès tots, Pep, perquè ens han recordat molt aquestes paraules a quan vas marxar del Barça. El Manchester City fa oficial ara mateix que 10 anys després de la seva arribada, Pep Guardiola marxa del City. Ho havíem comentat aquests dies, també l'altre dia amb el Lu Martín, amb el Chique Beristain, en vam parlar a l'especial que vam fer dimecres de Vaquero a Sitges, però ara ja és oficial. El Manchester City confirma aquest adeu de Pep Guardiola. Després en parlem, en donem més detalls, però Anna, segueixes per aquí a Oslo, et volia preguntar quin és l'ambient que hi ha pels carrers de la ciutat. No sé si ja comences a veure samarretes blaugranes.
2: Sí, sí que se'n veuen. No serà un dels desplaçaments massius com havíem tingut en els dos darrers anys, perquè és veritat que eren seus tant Lisboa com Bilbao perfectes per la gent per desplaçar-se. Oslo és una altra història, s'ha de fer escales, a vols directes n'hi ha molt pocs, són cars els vols, perquè, per exemple, el viatge que oferia el Barça rondava els 600 euros, però tot i així es calcula que hi haurà uns 4.000 culers donant suport a l'equip, i aquí amb mi en tinc dues que van completament vestides del Barça, per tant, en aquest sentit no enganyen, i que venen de Madrid. ¿Cómo te llamas?
13: Soy Rebeca, vengo de un pueblo de Toledo, de una peña barcelonista de La Mancha Profunda, que hizo mi abuelo hace 50 años, enamorado completamente de Barcelona y del Barça, y la familia seguimos con la tradición, y yo como mujer pues también el fútbol femenino, que el Barça sí que está apostando por él, y nosotros apostamos por ellas igual.
2: Doncs en pal inclòs, cap al Madrid, que ja l'hem entès aquí el missatge entre línies. I com us ho heu fet? Com us l'habéis montado para venir hasta Oslo? ¿Ha sido difícil?
13: Pues es que la verdad que nosotras, en cuanto vimos que era en Oslo, yo hice aquí el Erasmus y dijimos, tenemos que venir sí o sí. Cogimos los vuelos en septiembre con muchísimo tiempo para intentar evitar, pues a lo mejor, que subiera el precio y así. Y el piso igual, el piso lo cogimos en noviembre. y desde Madrid el aeropuerto está bastante bien conectado, así que hemos tenido suerte, pero también es que lo cogimos pues con muchísimo tiempo de antelación, sí.
2: Això és el que ha provocat el Barça. Com són 6 finals consecutives, doncs la gent ja s'ho agafa amb mesos d'antelació i doncs a poc a poc no serà un desplaçament massiu, però sí que s'anirà tenyint de color blaugrana la ciutat d'Oslo.
1: Un aficionat més que hi serà, com aquesta jove madrilenya que ara sentíem, és Anna Rafael Navarro, una persona que coneix molt bé tant a Pere Romeu com a Jonathan Giraldez.
2: Sí, perquè va estar al Barça des del 2019 fins al 2025. Aquest mes de novembre va decidir deixar el club per encarregar-se de la selecció nacional de Suïssa femenina, però ha estat l'assistent tant de Pere com de Jonathan Giraldez i per això hem volgut contactar amb ell perquè ens desgrani aquest duel d'entrenadors que també tenim en aquesta gran final i ja ens escolta el Rafael Navarro al Que t'hi jugues.
1: Rafael Navarro, què tal? Bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
1: Moltes gràcies per atendre la trucada del Que t'hi jugues. Tu has viscut unes quantes finals, n'has guanyat 3, la primera a Göteborg amb el Lluís Cortés, la segona i la tercera amb Giraldez, i va ser també amb Pere Romeu l'any passat a Lisboa. Suposo que en aquests moments deus pensar en ells, no?, en com deuen estar vivint aquestes hores prèvies a tota una final de la Champions.
10: Sí, sens dubte. Sens dubte són uns moments molt especials, són unes vivències úniques i que, bé, espero que les gaudeixin al màxim dins de les possibilitats, que sabem que els entrenadors sempre, moltes vegades, preocupacions estan per sobre de la felicitat, no?, de poder gaudir del moment, però sí, espero que tant ells com també moltes altres persones del cos tècnic que conec també els dos equips i, bueno, i també com les jugadores que també formava part de la plantilla a principi de temporada. Espero que ho gaudeixin al màxim i que vagi el millor possible.
1: Com veus aquesta final, Rafael?
10: Bé, crec que és una final molt igualada. Crec que els dos millors equips d'Europa, equips amb millors plantilles, amb millors entrenadors, amb millors staff, crec que els dos millors equips finalment han arribat a la final, com molta gent preveia a l'inici. No és fàcil, perquè tot i que pot semblar, no?, un altre cop que està el Barça a final, un altre cop està el Lió a la final, però no és fàcil. Cada cop hi ha més nivell, cada cop hi ha més competència, cada cop hi ha més professionalització del futbol femení, i crec que no és fàcil arribar a les finals. S'ha de posar en valor el que estan fent els equips, estem posant en valor especialment també per la part que em toca, no?, i per l'experiència que he tingut aquí, el que està fent el Barça, perquè no és fàcil. I crec que és una final molt igualada, així crec que estarà molt disputada i que es decidirà per detalls.
2: Tu que els coneixes bé perquè has fet d'assistent de tots dos, en què diries que es diferencien i en què s'assemblen Pere Romeu i Jonathan Giraldez?
10: Bé, jo crec que s'assemblen el fet de que són molt bons professionals, de que són molt treballadors, de que són molt, persones molt preparades. I bé, al final, jo crec que dins de el que et dic, no?, de que són persones de molt nivell, no?, i molt, molt bons professionals, bé, jo crec que, no sé, el Pere és una persona que és, a nivell metodològic, a nivell tàctic, té molt nivell, una persona que va molt al detall, que és molt minuciós, no?, amb el treball tàctic, amb el treball metodològic, amb com estructura tota la setmana d'entrenaments, com fa el pla de partit. És una persona, ja et dic, que destaca a nivell metodològic, a nivell tàctic. I del Jonathan, doncs, bueno, jo, és una persona també no molt completa, que ha guanyat també molts títols també aquí al Barça, que està guanyant també títols aquí a Lió. Jo crec que destacaria d'ell la seva capacitat comunicativa, la seva capacitat també de gestionar els grups, de gestionar el staff, el vestidor. Bé, crec que són perfils diferents. El Pere també és una persona més, no?, més reflexiva, el Jonathan és una persona més impulsiva, però dins de les seves, diguem, característiques a nivell de personalitat, són dos persones, dos grans entrenadors i dos persones que han assolit l'èxit.
1: I Rafael, condiciona molt aquesta preparació del partit el fet de que l'altre entrenador conegui tan bé a l'equip rival?
10: Sí, pot ser que condicioni, pot ser que sigui un element, no?, a pensar, però sí, en la preparació probablement, en algun detall, no?, pot ser del pla de partit, pot ser en la manera de pressionar o pel lloc on intentem treure o s'intenta sortir amb la pilota controlada. Crec que serà més amb algun detall així que no de canviar molt el pla de partit, no?, de dir, mira, el Barça anirà en bloc baix o el Lió anirà en bloc baix o el Barça jugarà amb llarg aquest partit perquè el Lió té gent amb capacitats físiques i capacitat de repetir esforços molt altes a primera línia i em pressionarà molt alt, no? Com que em pressiona molt alt, jugarem llarg. no crec que sigui el plantejament, no crec que canvien molt, però si sí algun detall, no? Coneixen un a l'altre, doncs potser que si saben que a l'altre entrenador li agrada molt fer una cosa o que base molt en alguna cosa el seu pla de partit, doncs potser que sí que fan alguna modificació, no? I en lloc de pressionar l'extrema primera línia, doncs anem a l'interior, o en lloc de sortir més per banda esquerra, doncs sortir més per banda dreta. Pot ser que alguna adaptació així hi hagi, i veurem. I després jo crec que també és molt important el durant el partit, no? de com van adaptant-se al que va succeint, i si algú dels dos fa una cosa diferent a l'habitual, doncs intentar també contrarrestar-ho.
2: Rafael, has viscut l'evolució de l'equip des del 2019 fins al 2025 i ahir precisament xerràvem amb la Clàudia Pina i ens deia que ara ja cap equip espanta. Com s'ha fet per canviar la mentalitat d'aquestes jugadores i que un Lió que fa uns anys era un gran monstre ara el plantegis de tu a tu al partit?
10: Sí, jo crec que va ser molt important la victòria a Bilbao. Jo crec que va ser determinant. Evidentment, totes les victòries prèvies, la primera Champions, les primeres lligues aquestes que es van guanyar de manera consecutiva, totes aquestes victòries van reforçant una idea i et fan veure que realment pots fer-ho, no? De que tens la capacitat per guanyar aquests grans equips europeus. Si quan jo vaig arribar al 2019 i vaig veure que el vestidor, quan parlo vestidor per als jugadors, per l'estaf, no? El club en general, doncs hi havia molt respecte per aquestes grans plantilles europees, pel Wolfsburg, per l'Olímpic de Lió, i realment hi havia com aquesta... Venint també de perdre la final, l'equip venia de perdre la final, la primera final de Champions contra el Lió, doncs hi havia molt respecte per a aquests equips. I poc a poc, al final és creure i és fer veure que tenim les eines per guanyar-ho, és guanyar la primera Champions, guanyar els primers títols, i a partir d'aquí doncs anar creixent, no únicament a nivell tècnic, tàctic o condicional, sinó també doncs, a nivell mental, d'aquesta mentalitat, que és una cosa que jo crec que destacaria en tots aquest equip, doncs, a nivell mental també anar creixent i anar creient, i jo crec que també el punt ja definitiu va ser la final de Bilbao, on a banda de pensar-ho que podíem guanyar, que això ja ho pensàvem, no?, les temporades anteriors, demostrar que podíem guanyar el Lió.
11: I tenint a compte aquest factor emocional del que parles, Rafael, com creus que pot haver afectat o què ha après, millor dit, a aquest equip del que va passar a Lisboa l'any passat?
10: No sé, evidentment ha passat molts mesos, hi ha hagut molts partits pel mig, evidentment tot el que succeeix és un aprenentatge. Jo no, després de donar-li moltes voltes, per mi va ser probablement la derrota més dura que hem viscut aquestes últimes temporades, perquè realment érem conscients de que una final que podíem guanyar i que havíem estat jugant molt bé els mesos anteriors, que havíem quarts de final, havíem passat per sobre pràcticament del Wolfsburg, a semifinals també havíem col·legiat al Chelsea, no? Arribàvem molt bé a la final, estàvem a un nivell de confiança molt bo i realment creiem que estàvem capacitades per guanyar el partit, i bé, crec que es va tenir un dia que no va ser més l'encertat, no va ser el millor dia, i va perdre que al final, evidentment suposo que s'haurà reflexionat, però sobretot s'haurà, jo crec que el plantejament estarà més basat en aquesta temporada, al final també hi ha jugadors diferents, també hi ha persones de cos tècnic diferents, i cada any és diferent, però esperem que l'aprenentatge que s'hagi pogut treure s'aprofiti per a guanyar aquest any.
2: No sé, Rafael, si t'atreveixes amb un resultat. Què preveus?
10: Jo crec que serà un resultat ajustat i espero que sigui una victòria pel Barça. 2-1 a favor del Barça.
11: Vinga, doncs apuntem aquest 2-1 a favor del Barça. Rafael, moltes gràcies per haver atès la trucada del que t'hi jugues i que gaudeixis molt d'aquesta final.
10: Moltes gràcies a vosaltres.
11: Doncs Rafael Navarro, qui va ser assistent de Pere Romeu i de Jonathan Giralde del Barça, aquí avui el que t'hi jugues desgranant, què és el que s'espera d'aquesta final demà, perquè és cert, Fermín, Olga, que el Lyon té un arma, no?, a la banqueta, perquè ningú coneix millor el Barça que Jonathan Giralde.
6: I ho apuntava el Rafael, que deia que alguna cosa tindran preparada perquè coneixen tan en profunditat a l'altre que algun canvi hi haurà, ja sigui a nivell d'una pressió o com sortir d'una pressió, que em semblen dos dels elements més claus de la final. I a partir d'aquí també ho apuntava el Rafael, el moment intervenció. És a dir, serà molt important ja no només encertar amb el plantejament inicial, sinó com retoques, com ajustes, com veus quines situacions estan donant i potser et beneficien o no, i com ets capaç de corregir-ho. I aquí veurem qui s'imposa, si Romeu o Giralde.
1: Sí, jo crec que aquí el Bayern de Múnich el que ha fet és donar un precedent. Crec que la forma idònia de com competir aquest Barça és doncs, replegar i després buscar doncs, el contraatac, sabent que el Barça normalment sol ser el clar dominador en sortida de pilota i després doncs, que t'acaba fent doncs, en àrea doncs, aquest tipus d'accions. I crec doncs, que amb les armes que té, té a Chauvinga, té a moltes jugadores que són molt, molt ràpides i estem parlant d'un equip que, clar, d'humor naiet a la velocitat punta.
6: Julbrand. Sí.
1: Amb jugadores com aquestes al contraatac el Barça pot patir molt i sobretot un element clau que dèiem abans, si no està Irene, compte perquè aquí sí que és una situació que s'ha de buscar, així que és molt important doncs, el plantejament, però sobretot anar veient com influeix doncs, el tema del partit.
14: Olga, amb tu volia comentar les paraules que ens va deixar ahir Clàudia Pina aquí al Que t'hi jugues en una entrevista que vam fer amb ella. Li vam preguntar per si era l'última final de la Champions d'Alexia amb el Barça. Això ens va dir Clàudia Pina.
15: L'Alexia és la millor jugadora del món, és la meva referent en la que em porto fixant durant molts anys. Sempre dic que l'Alexia és el Barça i el Barça és Alexia. Prengui la decisió que prengui, s'haurà d'entendre si és que s'acaba anant. Em recorda una mica com quan se'n va anar Messi, que em costava molt imaginar el Barça sense ell. Crec que Alexia és el mateix pel femení, que Messi va ser pel masculí.
14: Com ho veus tu, Olga? Veus realment que sí que pot ser l'última final d'Alexia vestida de blaugrana?
1: Sempre ho dic, és molt important doncs, que quan passi la final de la Champions es tanqui aquest debat, sobretot perquè crec que s'està generant des del partit que va jugar l'altre dia, que eren els 500, que se la va veure emocionada i així plorant. És difícil doncs, el que diem, ara s'ha de centrar en això. Crec que el Barça perd molt, no simplement esportivament, sinó que també a nivell

0: que el Barça perd molt, no simplement esportivament, sinó que també a nivell de màrqueting, si Alexia se'n va. Òbviament és la jugadora que va iniciar tot aquest camí d'una pilotadora en Espanya, i després, doncs, és que clar, tens a les 2.000 jugadores del món, que són Alexia i Aitana. És a dir, que a partir d'aquí, si el Barça l'any que ve ha de començar, doncs, a fitxar, sabent les possibles baixes que s'estan anomenant, doncs, si Alexia marxa, doncs, seria una baixa molt, molt important per al club.
1: Doncs veurem si acaba sent finalment la última final de la Champions d'Alexia, de la capitana d'aquest Barça, lluint els colors blaugranes. Ara, a les 12:35, hem de marxar cap a la ciutat esportiva del Barça, perquè ja està assegut en roda de premsa el tècnic alemany Hansi Flick. Fa la seva última roda de premsa de prèvia abans del València-Barça de demà. L'escoltem.
2: Parlant sobre l'equip femení, la final d'Oslo.
3: And of course we also have to make our chops. We want to win the last game. I think it's always a good sign when you win the last match to end with a victory. It's important. This is what we want.
1: Que sempre és important, diu Flick, quan guanyes l'últim partit, d'entrar amb una victòria al nou partit.
4: Bon dia, Marcos García, de Catalunya Ràdio. Aquest matí ens hem trobat amb el president electe Joan Laporta. Com que estem a les portes de final d'aquesta temporada amb vostè, una nova temporada amb vostè, li hem preguntat si s'imaginava que les coses amb vostè anirien tan bé quan el va fitxar. I ens deia, m'ha passat amb ell com amb Guardiola, que esperava que anés molt bé, però encara ha estat millor. Per vostè el sentiment és semblant? Gràcies.
3: I don't know how it was in this case with Pep, but it was a fantastic time. I think also we are on
1: no
3: our
1: sé
3: journey.
1: Com va ser amb Guardiola, diu Flick, però ha estat fantàstic en el meu cas.
3: I think it was till now very successful, also with 5 titles.
1: Hem aconseguit molts èxits amb 5 títols i encara tenim gana d'aconseguir-ne més.
3: I think always that we have to improve the team, we have to improve the environment, everything around this team. I think we are focused on that because
1: hem de millorar l'equip i ara estem concentrats en això perquè això serà el millor pel club.
3: Whatever I can say, it's also for 100% commitment about this, about winning titles, about also I know everyone.
1: 100% compromesos amb guanyar títols.
3: The Champions League, so
1: we are acaba guanyant la Champions League.
3: We are pushing for that. We are working on that. I know it's not easy, but this is a one big goal for us.
1: Que sap que no és fàcil, però és un objectiu principal pel seu equip.
5: De RAC1. Et volia preguntar per Ferran Torres, marxa Lewandowski, esteu buscant un davanter. Què espereu de Ferran Torres la temporada vinent i tenint en compte que acaba contracte el 2027, en quin punt està la situació de la seva renovació? Què et diuen tant el jugador com Deco en aquest cas?
3: No, we don't speak about that because I think he has 1 year more and the club has the time. I think that we'll speak in the right moment with this.
1: No parlen d'això perquè encara té un any més de contracte, ja ho parlaran quan arribi el moment.
3: So the last weeks he do it really good. He had a very positive attitude. This is what I want to see from him and of
1: Ferran
3: course.
1: Ho fa molt bé, té molt bona actitud i és el que ell vol de Ferran Torres.
3: On the pitch and this is what we show, what he shows in the showed in the last couple of weeks.
6: Hola, Hansi. Santi Vall, en directe pel Que t'hi jugues de Ser Catalunya. Avui no ha entrenat Koundé. M'agradaria saber què li passa, perquè no ha entrenat, i si de cara a la propera temporada comptes amb ell a la plantilla.
3: I think next season he will play the World Cup and I think to now at the moment he has a little bit problems and we take care about that because we know that for everyone is the big goal to play the World Cup. And also we have now every player on board, so it's
1: que pels seus jugadors que van al Mundial el més important, you know, l'objectiu principal ara és el Mundial i que volen cuidar d'aquests jugadors.
3: He worked on that also with the coaches and he's in a good evolution.
1: Aquesta és la resposta de Hansi Flick sobre Jules Koundé.
7: Hi ha algun altre jugador de la plantilla que hi hagi comunicat que vol deixar el club a final de temporada?

0: Hola, sóc Ramon Carreras, de Televisió Espanyola. Senyor Flick, el jugador Hamza Abdelkarim, egipci, ha estat convocat amb la selecció del seu país. Té vostè intenció, en funció del resultat que faci Egipte al Mundial, convocar-lo per fer la pretemporada?
1: This is what we have to wait. We are planning this pre-season, and I'm really looking forward about to see new faces. So
2: hi ha moltes ganes de veure noves cares, però diu Hansi Flick que de moment encara s'ha d'esperar.
1: It was great to see how the quality is with the La Masia player, and also this happens also this season. So when he is back, of course, he could be an option for us.
2: Que quan torni pot ser una opció per nosaltres, que va en la línia Nil del que ens explicaves ahir aquí al que t'hi jugues.
3: Sí, que el Barça executarà aquesta opció de compra que tenia opcional i que, si no hi ha cap novetat, quan torni del Mundial farà la pretemporada amb el primer equip.
2: De seguida tornarem a veure què és el que diu Hansi Flick en els minuts finals que li queden de roda de premsa, però ja està també assegut a Montilivi Michel Sánchez en la prèvia d'aquest partit a vida o mort pel Girona. Se la juga la final per la permanència contra l'Elx.
4: Àlex, bon dia, míster. En directe bon per el que t'hi jugues a ser Catalunya. Una mica de repàs de com està l'equip per aquest partit. I vas dir a l'última roda de premsa, si no recordo malament, que parlaries amb els jugadors o que tractaries amb ells en funció de l'energia que ells a tu et transmetissin. Doncs com està aquesta energia pel partit de demà?
5: Estem bé. Estem preparats per el partit i és una final a casa nostra, a la nostra gent, i està tothom està preparat. Hem fet una bona setmana i disponibles per el partit de demà.
6: Aquí, bon dia, Arnau Madrià, Diari Esportiu. Avui en una entrevista precisament d'en Francisco, un exentrenador que va passar per aquí a Girona, va comentar que potser és millor enfrontar aquests partits sabent que has d'anar a guanyar, que ho has de donar tot, que no has d'anar a defensar un marcador, que no pas al contrari. Què en penses tu també d'aquesta planificació abans d'un partit? Merci.
5: No he pensat res perquè necessitem guanyar. No he jugat altre partit en altres circumstàncies. És el que toca i estem preparats per fer una final, que és el que penso que és per nosaltres.
7: Hola, míster. Volia demanar quins motius dones a l'afició o en general per creure demà amb l'equip.
5: Jo crec molt en els meus jugadors. Crec que estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. I penso que ara mateix estem en la situació. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec que en el meu equip, només. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
2: Estem escoltant les paraules de Michel Sánchez de la roda de premsa de prèvia d'aquest partit transcendental per la història del Girona. Demà s'enfronten a l'Elx, el 17è classificat, el Girona és el 18è en descens.
5: Vestidor, hi ha experiència en aquestes situacions. Cadascú té les seves maneres d'actuar abans del partit. Hem controlat el que toca d'entrenament, de tot, i el jugador sap que és un partit diferent, però penso que tothom està preparat. No, sobre situació, el que tenim és energia, el que tenim és ganes d'afrontar-lo, el que tenim és il·lusió, motivació, per fer història.
2: Michel Sánchez, que està convençut que el seu equip demà farà història. De seguida anirem a Girona i amb l'Àlex Luna i l'Eloi Amagat farem la prèvia d'aquest partit tan important pel futur del Girona. Escoltem els últims minuts de la roda de premsa de Hansi Flick.
8: Bé, jo sóc sempre molt positiu, com dic, però per ser sincer, va ser quan vam marcar el segon gol contra el Real Madrid. Allà em estava convençut que havíem començat, que havíem guanyat el títol. Fins allà no.
2: Riu Hansi Flick.
8: No, jo quan vaig veure l'equip contra el Getafe, per exemple, fora, els partits que estàvem fent a fora, sabia, per exemple, que el Getafe sempre era un equip difícil de batre. I per la mentalitat de l'equip i l'actitud que van demostrar en aquell partit, per exemple, realment vaig quedar impressionat i poder va ser allà també. O vaig pensar que allà vaig pensar que podíem guanyar realment.
2: Parlant de la consecució de la Lliga del Barça, diu que fins que no van marcar el segon gol contra Madrid no ho va veure clar. De seguida tornem amb el Santi Ovalle, resumim el més important d'aquesta roda de premsa de Hansi Flick i tornarem a Oslo. De fet, perdó, tinc l'Anna Paleta per aquí encara connectada. Ara tornarem a Oslo i tancarem amb ella. Anava a acomiadar-la abans de repassar les notícies del dia, però ho fem ara amb el Martí Juncà i després rematem a Oslo, va.
9: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
2: Martí Juncà, què tal? Bon dia.
10: Bon dia, Elena.
2: Amb un Álvaro Arbeloa que ha anunciat que el d'aquest cap de setmana serà el seu últim partit amb el Madrid.
10: Això ha dit a la roda de premsa prèvia de la jornada. Escoltem-lo.
11: Le doy muy poca importancia a las palabras de Laporta. Yo creo que hemos sido siempre muy claros con todo lo que hemos hablado y me imagino que...
2: Després escoltarem aquest tall d'Arbeloa. Assegurava Arbeloa, Martí, que de demà és l'últim partit que viurà a la banqueta del Madrid.
10: Exacte, i més actualitat del Madrid. Alexander Arnold ha quedat fora de la convocatòria d'Anglaterra pel Mundial i demà s'hauria de fer oficial la candidatura d'Enrique Riquelme. Tot això el dia que el Tribunal Català de l'Esport ha admès a tràmit el recurs que va presentar Marc Síria per les 240 firmes que li van invalidar a les eleccions del Barça.
2: Els jugadors del Rayo Vallecano financien els viatges a Leipzig dels seus aficionats estafats.
10: Per tal d'estalviar-se diners, alguns aficionats van comprar uns bitllets d'autobús que han resultat ser falsos. Així ho explicava l'Enrique, un dels afectats al Larguero.
12: Le soltamos el dinero. La sensación esa que tú te vas al coche y diciendo, pues no sé yo, no le conozco de nada, he hecho una cosa que no se debe. Al día siguiente quedó llamado, no nos llamó. Al otro día ya llamé yo por la mañana, ya me contestó por la tarde y al cuarto nada, no me llamó. Y bueno, pues quedaron con él y allí estuvimos esperando pues una hora, dos horas, que no dio larga si no vino.
10: Sergio Camello, Ratiu i Dani Cárdenas són els jugadors que han col·laborat amb els aficionats pagant entre els tres uns 3.000 euros. I un apunt d'última hora a la Lliga, Azpilicueta anuncia la seva retirada.
2: En bàsquet, Xavi Saissó, Joan Laporta, diu que parlarà amb Xavi Pasqual.
13: Sí, Laporta, que té pendent una reunió amb Xavi Pasqual, diu ara que el més important és intentar guanyar la Lliga ACB i que podria caldre una remodelació de la secció. Escoltem-lo.
14: Jo al Xavi li tinc un agraïment de sempre i sé que doncs, és correspost perquè tenim una relació molt propera.
15: Arran de totes les converses que porten tenint el club, que l'estructura de la secció potser s'haurà d'ajustar, fer els ajustaments o retocar-la, i en parlarem quan acabi la Lliga. Penseu que ara comença la Final Four, malauradament hem arribat, però també tenim un apassionant final de Lliga CB que crec que hem d'estar tots pendents, i el Xavi sé que és el primer motivat a intentar guanyar-la.
13: Avui, per cert, com deia el president Laporta, Atenes comença la Final Four a les 5 de la tarda, Olympiacos Fenerbahçe, i a les 8 la semifinal espanyola entre València i Real Madrid.
2: I tanquem, Martí, amb handbol, perquè el Granollers es juga avui a jugar a Europa la temporada que ve.
10: S'enfronta contra el Bidasoa, que és tercer, queden dues jornades per tancar la Lliga i l'equip és quart marcant la zona europea empatat amb el Torrelavega.
2: El quiosc.
9: El quiosc del Marcos.
2: Marcos, ¿qué tal? Buen día.
16: Hola, buenos días, Elena. A Francia y al kiosco para buscar en el diario Le Progrès de Lyon tres noticias referidas a la final de la Champions. Frente al Barça y su compañera Engen en el centro de un torbellino de emociones en Oslo. Un año después de dejar el Barça, se reencuentra con su antiguo club en la final de la Champions en un contexto emocional especial. Un partido disputado en Oslo, en su país, pero también contra Mapi León, su pareja. Esa es la primera noticia. La segunda es Jonathan Girardet, el artífice Made in Barça del resurgimiento del equipo francés. Y la tercera, el Olympique de Lyon se inspira en el modelo de su rival, el Barcelona, para mantenerse en la cima. Ante la dura competencia de los clubes ingleses y sus enormes recursos financieros, el Lyon aspira, cuenta Le Progrès, a desarrollar una sólida cantera al estilo del Barça.
2: Gràcies, Marcos. Però, Xavi, l'altra notícia d'avui...
13: Doncs mira, l'altre dia comentàvem, Helena, que el cubà Eric Hernández va batre el rècord de tocs de pilota en una hora, 11.901. Avui voldria posar en valor a Joan Sabater. Qui és Joan Sabater? El Maradona de les Rambles, que feia tocs a Canaletes. Nascut a Sant Feliu, té un rècord de 8.747 tocs assegut a terra. Va jugar a tercera divisió i un dia un entrenador li va dir que provés a ensenyar el seu talent al centre de Barcelona per guanyar-se un sobresou. Sabater va estar a Canaletes del 88 al 2008, rodejat d'aquelles estàtues humanes, ho recordareu, que si donaves un donatiu et podries fer una foto. El Maradona de les Rambles va fer 20 tocs simbòlics un per any, el dia que es va retirar. Sabater va formar part, amb els seus tocs, del mobiliari d'aquelles Rambles de tertúlies futboleres.
2: Tots el recordem, i tant el Maradona de les Rambles. Anem a xarxes, va.
9: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
17: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
18: Arroba que t'hi jugues.
2: Núria, perquè estàs preguntant a la gent avui a xarxes a qui veuen campió o favorit, no? Qui creuen que guanyarà demà aquesta final entre el Barça i el Lió?
19: Sí, hem fet una enquesta al nostre YouTube, ja sabeu que estem en directe, com sempre, a cada programa al YouTube, arroba aquest i jugues, i hem preguntat, creieu que el Barça guanyarà demà la Champions? Doncs la gent és molt optimista. Ara se m'ha anat a l'enquesta, ara mateix. Un 88% dels espectadors, Helena, creuen que sí, que el Barça demà serà campió. Només un 12% que no. Per tant, ja veus que majoritàriament la gent és molt i molt optimista. I, Helena, aquesta setmana s'ha fet molt viral un vídeo que han penjat, ara parlava el Marcos, no?, d'Ingrid Engen, que demà s'enfronta al Barça. Clar, demà hi haurà cara a cara Ingrid Engen, jugadora de l'Olímpic de Lió, i Mapi León, jugadora del Barça, són parella. I han fet un vídeo que és molt divertit, recomano molt a la gent que el miri, perquè no és el mateix que escoltar el petit fragment que hem preparat, explicant una mica com afronten aquesta setmana, aquests dies previs i la final de demà.
20: Nos han ido preguntando acerca de cómo está la final.
21: Benito problema, ¿no? Sería la pregunta.
22: You know that it's in Oslo. For me, it's very special.
20: En la guerra, todo vale.
21: No, es broma.
20: Que no vamos a hablar durante la última semana nada de fútbol.
22: Yeah, we're going to talk together, but not about football. Yeah.
20: Exacto. Sí, eso es otra norma. En absoluto, ninguna de las dos va a tener ningún tipo de piedad. Pero es una final y las dos queremos ganarlo. Para ganar, tenemos que buscar los puntos débiles.
21: Se van a buscar.
20: Y se van a ir a cuchillo. Conforme falta menos para la final, más ganas tenemos. Es como que cada vez realizas más que nos vamos a enfrentar y que vamos a ser totalmente enemigas.
19: És molt divertit, Helena, perquè van repassant algunes normes que s'han posat aquesta setmana. Clar, jo m'imagino, no, la temptació de dir, què, qui serà titular, no?
23: Clar.
19: Jugarà i tant.
23: No es parla de futbol.
19: Està bé, la norma està bé.
24: Deixa de trencar la tíbia, què passa? No?
19: Bueno...
2: Home, lesionar-se no crec que es lesioni entre elles, no?
24: Bueno, va.
2: Però sí que ha de ser complicat, no, Olga?
19: És molt difícil.
24: Minut 90.
25: Jo crec que hagués estat més graciós si, per exemple, la Engen hagués estat davantera.
19: Clar, la posició.
25: Sí, clar, són dues posicions en què estan dues defensores, però sí que en una típica jugada d'un córner, aquí s'agafa la típica que comença a fer xinyiqui, però sí que crec que és sobretot emotiu i crec que ho recordaran per tota la vida.
2: I tant, i més a casa de la Engen. Digues, Bermo, els oients estan animats, no?
24: El 06-32-72-11, primer de tot, un àudio que jo vull titular La meva feina no és tan fàcil, que és escoltar aquestes notes de veu.
26: Ja fin de setmana.
2: Què és això, Bermú?
24: Un senyor, el Miquel, que ens vol cantar que ja és cap de setmana.
23: Un àudio festiu.
24: Un àudio festiu, que més vols?
2: Doncs vinga, quin és el següent que havies de suportar?
24: El segon es titula Francisca Intensifies, ens l'envia l'Estel.
27: Hola, buen día. Bueno, guapos, quiero saber una cosa. El partido de las chicas, ¿quién lo va a narrar? Me gustaría que lo narrara Flaky. Flaky, anímate. Me encanta cómo lo narras. Hasta luego.
2: Totes són fans del Flaky, tots ho som.
24: Avui hem rebut aquests dos. Però ara vull incitar l'audiència a més coses. A enviar-nos... Farem un concurs a la segona hora. No hi ha regal, però farem un concurs... en què busco el millor a segunda ta.
0: Ostres!
24: Busco la millor a segunda ta.
25: Inspirat per Pere Milla d'ahir, no?
24: Ahir Pere Milla va fer un ta.
25: Va clavar,
24: molt
25: va
24: clavar. Que és perfecte.
0: Sí.
24: Doncs notes de veu al 606-32-72-11, ens dieu a segunda ta i buscarem el millor oient fent a segunda ta.
0: M'agrada molt.
24: Durant la segona hora.
25: Doncs teniu feina als oients si voleu emular el Bermo barra Vinicius i també a Pere Milla i voleu participar en aquest concurs que farem a la segona hora del Què t'hi jugues. Abans de tancar a Oslo, Anna, segueixes per aquí, oi?
1: Estic aquí, Helena.
25: Aquesta tarda a la graderia del balcó podrem escoltar les rodes de premsa tant de Pere Romeu com d'Alexia Putellas com de Caroline Graham Hansen. No sé quines sensacions tens tu, no t'hem preguntat per una porra, tu, Anna.
1: Doncs les sensacions és que estem davant d'un partidàs, d'un partit que segur serà molt emocionant, que crec que pot tenir moments de tot i que veig profundament igualat, per molt que l'audiència digui que el 88% estan a favor del Barça.
25: S'han animat molt,
1: els
25: oients.
1: Sí, sí, sí, jo crec que està profundament igualat i el vestidor, la sensació respecte a l'any passat és molt diferent, eh? L'any passat va acabar calant aquest missatge de gran favoritisme al vestidor i ara, en canvi, està tothom amb els cinc sentits posats i, per tant, doncs, crec que es definirà per detalls, tant de bo que sigui a favor del Barça i tant de bo que no haguem de patir una pròrroga i uns penals, que jo pels temes cardíacs i de veu sempre som més fotuts.
25: Olga, vas dient que sí amb el cap, eh? Quan diu l'Anna que això estarà molt igualat.
3: Jo crec que és la final més arrodonida, 50-50. Els detalls marquen la diferència. Crec que serà un partit de les àrees. Sempre és un tòpic que es diu que el que tingui més efectivitat marcarà, però és que veig a les dues plantilles que són molt, molt, molt igualades. Així que jo no crec que hi hagi, com abans, un clar dominador que es vegi que el Barça és infinitament superior, perquè en el tram de temporada que arriben els dos són molt similars. Així que 50-50, jo crec.
25: Fermín, la teva porra.
0: 2-1 a favor del Barça, és a dir, veig poquets gols i veig sobretot un panorama que sigui realment molt, molt igualat, poc esbojarrat, amb molta por a cometre errades i on l'eficàcia de l'Escatotó, Pejor i companyia pot decidir.
25: Doncs
1: una Pejor, per cert, deixa'm apuntar això, que en 5 finals de Champions que ha disputat no ha guanyat encara cap. Per tant, a veure si a la sisena va la vençuda, perquè és una llegenda, una de les millors delanteres de la història del futbol, que malauradament se li escapa encara la Champions. A veure si demà, disputant la sisena, Eva Pejor guanya la primera Champions en el seu palmarès.
25: Doncs tant de bo ens ho expliquis, Anna, des d'Oslo, on també hi haurà el Joan Tejedor, perquè tant per Carrusel com pel Què t'hi jugues Barça ja sabeu que viurem aquesta final de la Champions entre el Barça i l'Olympique de Lyon molt intensament, amb el Fermín Suárez i l'Olga García, que ens han acompanyat avui també aquí en aquesta prèvia al Què t'hi jugues. Moltes gràcies als dos.
0: Gràcies, Helena.
25: I Anna, a gaudir d'Oslo, d'aquests menjars que ens deia el president Laporta, que sí, segur que a tu sí que t'agraden.
4: Era la veig.
1: Vinga, a veure si ho aconseguim. Una abraçada forta.
25: Fins ara, Anna, i vosaltres no marxeu. A la segona hora del Què t'hi jugues anem a Girona i la taverna dels bojos, que avui venen animats.
5: Què t'hi jugues?
6: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues La SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.

0: Presumeix de Tot és Comèdia. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues Tot és Comèdia, amb Màxim Castillo. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
1: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
2: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
3: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Elena de Diego. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A SER Catalunya.
4: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
5: És un animal.
4: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
6: Quin golazo que acaba de fer la niña mal.
4: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
6: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
3: Què t'hi jugues amb Elena de Diego.
7: Què tal? Bon dia, cap de setmana d'emocions fortes amb el Barça femení que vol guanyar la quarta Champions de la seva història, president. Ja ho té tot a punt?
8: Ep, home, i tant. Vinga! Lleones! Ara faré un crit que m'encantaria poder fer cada dia. A per les lioneses! Tots a per les lioneses! L'any que ve, no patiu, que el Barça farà fitxatges al mercat d'estiu. Portarem lioneses! Oh, no patiu! Ara bé, des d'aquí una petita cosa que m'agradaria dir. Com va dir l'altre dia l'Aitana Bonmatí, estic molt en contra de fer la final a Oslo.
7: No li agrada Oslo?
8: No! Ella va donar arguments molt vàlids, que no he pogut escoltar perquè estava mirant ahir amb qui fitxant pel masculí, però subscric tot el que diu, té tota la raó del món, no sé què va dir, però a tot això sumo que és molt car. 5 euros un cafè sol. 8 euros un mini de formatge. Es menja fatal. Només tenen salmó i no està flamejat. No hi ha pernil del bo. Escolta, mengen per cagar, aquesta gent. Mengen per cagar. Mai més Oslo, eh? Mai més!
7: No s'han portat un tàper amb algunes cosetes d'aquí.
8: No, que tant de bo! I he arribat tard. Ara, és per això que avui en Barça Mobile hem tret una nova línia de negoci, una aplicació que es diu TripAdvisor. En què recomanarem els millors viatges que podeu fer acompanyant el Barça. Oslo, evidentment, 0 estrelles. Però, per exemple, la final hauria de ser a Pamplona. O a Bilbao, com l'última que vam guanyar. La final que vam guanyar a Bilbao va ser perfecta. El resultat, molt bé. Però i les tapes? I els montanitos? I el glaçador? I això és la gràcia. Aquí està la gràcia. Prou viatjar a Londres, que tot és peix fregit. Prou viatjar a països que no saben menjar. Per una final cal un estadi digne, una assistència mínima, una cultura futbolística avançada i mínim, un cachopo.
7: Doncs des d'aquí, president, una abraçada a tots els noruecs i a tots els aficionats que ens escolten avui des de Noruega.
8: Què és esmorrebrot? És un menjar allà.
7: I què és això?
8: Jo què sé. Mengen per cagar. Pinso. Estic molt enfadat.
7: Amb l'emprenyament del president, però amb la força les acompanyarà, suposo, allà des de primera línia, no?
8: Sí, clar, quin remei. De l'estadi. Quin remei. Jo vaig anar-hi perquè m'han dit que hi havia lioneses.
7: Potser a la llotja hi ha millor càtering. De la UEFA potser hi ha alguna cosa que no sigui Noruega.
8: Però, Marquetti, espavila!

0: Göteborg, Eindhoven, Bilbao i tant de bo los afegeixi a aquesta llista perquè a l'Ullevål Stadium de Noruega demà el Barça femení disputa la sisena final de la Champions consecutiva. Serà la quarta final pel títol continental que enfronti a Barça i a Lyon, entre un Barça que vol seguir fent història, que s'enfronta, té tres Champions al palmarès i s'enfronta, desafia a l'equip que en té més de tota la història, les franceses, entrenades ara per Jonathan Giraldez, en tenen 8 a Oslo, patint aquest tema del menjar que ara ens explicava el president Laporta.
1: Home,
0: ja hi tenim
1: bé.
0: L'Anna Palet. Anna, què tal? Bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia. Us saludo des de la Fan Zone, en el centre d'Oslo. El menjar, evidentment, no és el mediterrani, però com a mínim el temps sí que ho és, eh? Cel blau, et diria que uns 20 graus de temperatura. Per tant, en aquest sentit, tampoc ens podem queixar, que això sí que acompanya.
0: Anna, on són les jugadores a aquesta hora del matí, a les 12 i 9 del matí?
2: Són a l'hotel de concentració, tota l'expedició al complet, fins i tot Laia Alexandri, lesionada de llarga durada, també ha viatjat ja directament amb l'equip, i el planning per aquest matí és xerrada tècnica de part de l'estaf de Pere Romeu cap a les jugadores i després anar ja cap a l'Ullevål Stadium, aquest escenari de la final, perquè a 3:15 parla Pere Romeu, també ho fa la capitana Alexia Putellas i la jugadora Graham Hansen, i després s'entrenaran, faran aquesta última sessió abans de la final de demà a les 6 de la tarda.
0: De seguida tornem amb tu a Oslo. Anna, no marxis, però el dia també té un altre focus informatiu avui a Girona, perquè els de Mitchell es juguen la permanència demà contra l'Elx a Montilivi. En uns minuts escoltarem la roda de premsa precisament del tècnic gironí, però Núria Vilamala, què tal? Bon dia.
3: Helena, què tal? Bon dia.
0: Què és el que necessita demà el Girona per seguir una temporada més a primera?
3: Guanyar. Aquest és l'únic resultat que li val al Girona per aconseguir la salvació. La part positiva és que depenen d'ells mateixos, és a dir, que no ha d'estar pendent del que passi a altres estadis, però l'empat tampoc li val. És a dir, si el Girona guanya, continua sent equip de primera. Si empata o perd, el Girona baixaria a segona divisió. El rival, l'Elx, també s'hi juga la permanència. És veritat que l'Elx guanyant o empatant se salva, i fins i tot perdent hi ha alguna combinació que faria que l'Elx es salvés. S'ha preparat una gran rebuda, Helena, per demà a Montilivi. Les entrades estan venudes ja des de dilluns. L'objectiu, la salvació, i també, Helena, treure's aquesta espineta clavada. N'hem anat parlant el que teixos aquesta setmana, d'aquella final del play-off d'ascens de l'any 2020 amb aquell gol de Pere Milla que deixa el Girona sense l'ascens a primera. Esperem que demà el desenllaç sigui diferent i el Girona continuï sent equip de primera.
0: Tant de bo així sigui. Gràcies, Núria. Escoltarem Mitchell, com diem, en uns minuts. I l'altre punt informatiu del matí el tenim a la Ciutat Esportiva del Barça, on els jugadors blaugranes estan fent l'última entrada entrenament de la temporada abans d'enfrontar-se demà al València, i en uns minuts seguirem també la darrera roda de premsa de prèvia d'un partit d'aquesta temporada de Hansi Flick. Santi Ovalle, què tal? Bon dia.
4: Què tal? Bon dia. Sí, en marxa l'últim entrenament que es disputarà aquesta temporada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, amb una absència que és la de Jules Koundé. Koundé no està entrenant, ja va marxar abans del sopar, de l'altre dia. Li preguntarem a Hansi Flick què li passa a Jules Koundé a setmanes del Mundial, perquè no ha pogut entrenar avui. La resta, tots disponibles en un entrenament, el que també han fet una rotllana, un túnel de comiat, per dir-ho així, a Thiago Alcántara, que deixarà l'estaf del Barça. Més enllà d'això, a partir de les 12:30, d'un quart d'una, roda de premsa de Hansi Flick, és l'última. També s'han preparat aquí unes copes de cava per brindar amb l'entrenador alemany a l'última roda de premsa, president de Hansi Flick, aquesta temporada de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.
0: I vostè, Oslo, president, i el cava està a la sala de premsa de la Ciutat Esportiva, com ens explica el Santi. De seguida tornem amb tu, Santi. Properes hores frenètiques, com sentiu, que viurem amb molta emoció, amb una edició molt especial del Què t'hi jugues, Barça, que fem demà des de les 5 de la tarda fins les 12 de la nit, des de la Casa Cupra Raval. Bermú.
5: Sí, sí, de fet començarem a la Casa Cupra Raval a les 5 de la tarda, i de fet aquí tens dues veus, una obra i l'altra tanca. És a dir, començarem amb la final de la Champions, amb l'Olga, amb una pila de gent que serem, la Júlia Sabata, apareixerà també el Ferron, tindrem la Palet narrant des d'Oslo, i tot ho farem des de Casa Cupra, on ja hem fet sold out. S'ha de dir, ja hem fet sold out.
0: Ho heu patat una vegada més?
5: Estarà a rebentar un altre cop la Casa Cupra Raval, i a més, després del partit, vindrem cap aquí, cap al Toreschi, i ens recollirem per portar tot un final bestial, que evidentment ens acompanya com sempre CaixaBank, ens acompanya com sempre Quadis Llançà, i farem, doncs, amb el Sique des de Girona. Sique narrant des de Girona, això és una experiència que no us podeu perdre. El Sique narrant des de Girona. I també tindrem el Gonzalo des de Cornellà.
0: El Gonzalo Álvarez de l'RCD Stadium seguint l'Espanyol Real Societat.
5: Macro desplegament demà al Keti Jugues Barça.
0: Per seguir aquesta jornada unificada i la final de la Champions, ara ho deia el Bermo, precisament volia presentar dient que ells estaran demà seguint tant a Carrusel Deportivo com al Keti Jugues Barça aquesta final de la Champions. La Olga García. Olga, què tal? Bon dia.
1: Bon dia a tothom.
0: I el Fermín Suárez, què tal, Fermín?
6: Hola, Elena, què tal? Bon dia.
5: Estan molt pesats amb què han anat al Japó els dos.
6: Com tu.
5: Sí. Molt pesats.
1: President, l'aplicació no recomana?
7: La Osaka, millor Osaka, millor Kyoto. No sé.
0: Va, Osaka està molt bé, però Oslo jo crec que molt millor, no? Com veieu aquesta final entre Barça i Lyon? Des del 2000, la temporada 2015-2016, a la final sempre hi ha hagut un dels dos, o Barça o Lyon. Demà és la quarta vegada que s'enfronten en una final. Com veieu el partit?
6: Són dos equips hegemònics, és apassionant la final, però és cert que és complicada, és competida, i sobretot tinc ganes de veure quin pla de partit s'imposa, no? Perquè tinc molt clar el que vol el Barça, que és tenir un partit el més arrodonit, on pugui governar el partit, on pugui establir-se camp rival, on pugui tenir aquestes seqüències de passada molt més llarga, molt més combinativa, i en canvi el Lió de Jonathan Giraldez vol tot el contrari, és a dir, és un equip molt físic, que traba el joc, que té jugadores a dalt, que tenen una potència espectacular, molta gambada, volen pressionar dalt i volen incomodar el Barça. Per tant, a veure quin és un dels dos guions s'imposarà i a veure si el Barça té sort i és capaç també de, quan tingui aquell moment de partit interessant, tenir eficàcia.
1: És la final perfecta, sobretot perquè estem veient dos dels grans equips que estan liderant doncs, aquesta competició. Ja ho he dit a la introducció, que al final el Lió porta 8 Champions, el Barça porta 3, i hem normalitzat el que el Barça sigui la sisena consecutiva que està fent en una final. Crec que això és fonamental, i sobretot són dos estils de joc en el que estem veient que el Lió a la Lliga no ha perdut ningú partit, i el Barça solament un, i contra la Real Societat. Així que d'estils de joc jo crec que serà fonamental el veure qui és el que té màxima precisió dintre de les àrees. I després doncs, serà un partit que hi haurà poques ocasions, ojalà sigui molt interessant de cara a l'espectador, però el Barça jo crec que haurà de donar un puntet més del que ha estat acostumat en tota aquesta fase prèvia, perquè van tenir aquesta opció contra el Bayern i els últims minuts va ser com molt dubitatiu, i això el Lió no t'ho perdona.
0: Anna, quins són els dubtes que té Pere Romeu de cara a l'11 de demà?
2: Doncs hi ha un dubte principal, preocupant, que és el d'Irene Paredes. Vam explicar que a la final de la Copa de la Reina no va jugar per una sobrecàrrega muscular. Irene encara no ha entrenat amb el grup aquesta setmana, per tant, aquesta tarda té l'últim entrenament abans de la final. Es preveu que sí que s'uneixi al grup, però serà l'última oportunitat per provar-se. En cas de tenir la baixa d'Irene Paredes, doncs seria una baixa molt sensible, perquè Laia Alexandri també està lesionada i, per tant, la posició de central no hi hauria una figura clara que la pogués cobrir. Després, també pendents d'Aitana Bonmatí, també ho vam explicar a la final de la Copa, que ella està preparada, creu que està preparada per ser titular a les finals, però té dolor a la zona de la lesió, al peroné, que una lesió de llarga durada, que la va deixar fora 5 mesos, i per tant el cos tècnic prefereixen que no surti d'inici. I la bona notícia, això sí, és l'alta mèdica de Graham Hansen, l'ambaixadora, podríem dir, d'aquesta final, perquè va néixer i créixer, res, a pocs metres de l'estadi, per tant serà molt, molt especial per la Noruega.
0: Tu la veus a l'11 titular, no, Anna Hansen?
2: Jo crec que sí, jo crec que ja des d'aquest mes de maig, des de que es va fer el comunicat mèdic, totes les mirades i tot el planning estava fet perquè arribés en bones condicions a la final, i no m'imagino que no surti d'inici. Ara veurem si Pere Romeu considera que és millor apostar un altre cop a les bandes per Pina i Salma, com va fer a la Copa.
0: I el dubte d'Irene Paredes, Fermín, Olga, com ho veieu vosaltres? La veieu arriscant i sent en aquest 11? O veieu alternatives, no sé si amb Patri o amb Aixa, què us diu el cos?
1: Patri, sens dubte, no la pots ficar de central, ho faria perfecte, però crec que perds una baixa fonamental de la construcció i el que lidera el timó d'aquest equip. I sincerament crec que sent una final de Champions, si s'ha de forçar, ho forçarà, i més que res perquè ja no hi ha Mundial. És després de molt temps, tenen descans en aquest estiu, jo crec que aprofitaria per això, però crec que hi ha aquí dos temes molt claus, que és el d'Aitana, que és veure si s'incorpora o no. Jo crec que és més fiable ficar Serra Jordi, però perquè ja té aquest ritme i aquest lideratge que està assolint amb Alexia i amb Vicky, i després doncs Hansen, que està a 400 metres de casa seva, crec que també la nostàlgia i l'emoció doncs farà que sigui molt important per ella, així que jo crec que Irene acabarà forçant, sobretot perquè té després descans, i Hansen jo crec que la veig titularíssima.
6: crec que si hi ha alguna jugadora que el Barça es pot permetre que no estigui al 100%, em sembla que és Irene, perquè té una capacitat per entendre el joc, per col·locar-se, per dosificar-se. Per mi és la millor defensora que té el Barça, és a dir, la que té millors conceptes defensius, la que va millor els duels, és un perill en el joc aeri ofensiu, és una jugadora que amb això és molt important. També és cert que si hi ha un dia en què has d'estar fi a nivell defensiu és contra el Lió, perquè realment són jugadores molt ràpides, però vaja, si Irene mínimament està en condicions de jugar una final, endavant, perquè és indiscutible. I a més, Aisha Camara sempre m'ha generat molta garantia, però l'altre dia amb la final amb l'Atlètic de Madrid no va estar tan contundent, però és una jugadora de futur espectacular. Aitana millor segur que no arrenqui, perquè els minuts que l'hem vist tampoc l'hem vist amb les millors sensacions o sensacions òptimes. I després amb Hansen cal veure per quan està. És a dir, si el rendiment està per mitja hora o per 60 minuts. Això també pot ser un pla de partit. Fins i tot Clàudia Pina, deixar-te-la a la banqueta per mitja hora important pot ser decisiu en el partit. Aleshores, aquí cal fer aquest encaix, no? A veure, perquè t'has de deixar algú a la banqueta que sigui molt capaç de canviar-te un guió de partit, ja sigui Salma o ja sigui Pina. I jugadores com Serra Jordi i Vicky, posar-les a l'11 perquè tenen energia, tenen vitalitat, tenen irreverència, són jugadores que t'ho poden oferir. Cal fer el càlcul i veure Hansen per quants minuts està. Si està per mitja hora, i si ha de començar perquè està bé, endavant.
0: Ara de seguida saludem a un protagonista que és l'arma que coneix perfectament els dos tècnics, tant a Pere Romeu com a Jonathan Giraldez. De seguida ho fem, Anna, anem amb tu a Oslo, però abans una última hora, Adrià Soldevila, perquè ho hem anat comentant aquests dies i el City ara ja sí ho fa oficial.
8: Sí, ho fa oficial al City i el mateix Pep Guardiola. Guardiola deixa de ser entrenador del Manchester City després de 10 anys i guanyar 20 títols. Es quedarà com a ambaixador global del Manchester City, però, evidentment, com a mànager, deixa de ser aquest mànager durant 10 anys del City amb aquest missatge.
9: When I arrived, my first interview was with Noel Gallagher.
10: Welcome to Manchester.
11: Thank you so much.
9: I walk out thinking, okay, Noel is here, this will be fun. And what a time we have had together. Don't ask me the reasons I'm leaving. There is no reason.
8: But doncs, deep inside, I know it's my time. Guardiola diu això, que no hi ha raó per marxar, que és el... ell creu que és el temps de marxar, el moment de marxar, i que per això marxa.
12: Yes, there is a reason. I've emptied myself. I have buidated.
5: T'has buidat, és que és normal.
12: Buidat. It's fine. It's all right. Goodbye, stranger. Goodbye, Pep. Hope you're fine, your paradise. Una llàstima, però... My time has come.
0: S'acaba una era.
12: My era is finished. En anglès. Ho he dit.
0: I t'hem entès tots, Pep, perquè ens han recordat molt aquestes paraules a quan vas marxar del Barça. El Manchester City fa oficial ara mateix que 10 anys després de la seva arribada, Pep Guardiola marxa del City. Ho havíem comentat aquests dies, també l'altre dia amb el Lu Martín, amb el Chiqui Beristain, en vam parlar a l'especial que vam fer dimecres de Vaquero a Sitges, però ara ja és oficial. El Manchester City confirma aquest adeu de Pep Guardiola. Després en parlem, en donem més detalls, però Anna, segueixes per aquí a Oslo, et volia preguntar quin és l'ambient que hi ha pels carrers de la ciutat. No sé si ja comences a veure samarretes blaugranes.
2: Sí, sí que se'n veuen. No serà un dels desplaçaments massius com havíem tingut en els dos darrers anys, perquè és veritat que eren seus tant Lisboa com Bilbao perfectes per la gent per desplaçar-se. Oslo és una altra història, s'ha de fer escales, a vols directes n'hi ha molt pocs, són cars els vols, perquè, per exemple, el viatge que oferia el Barça rondava els 600 euros, però tot i així es calcula que hi haurà uns 4.000 culers donant suport a l'equip, i aquí amb mi en tinc dues que van completament vestides del Barça, per tant, en aquest sentit no enganyen, i que venen de Madrid. ¿Cómo te llamas?
13: Soy Rebeca, vengo de un pueblo de Toledo, de una peña barcelonista de La Mancha Profunda, que hizo mi abuelo hace 50 años, enamorado completamente de Barcelona y del Barça, y la familia seguimos con la tradición, y yo como mujer pues también el fútbol femenino, que el Barça sí que está apostando por él, y nosotros apostamos por ellas igual.
2: Doncs en pal inclòs, cap al Madrid, que ja l'hem entès aquí el missatge entre línies. I com us ho heu fet? Com us l'habéis montado para venir hasta Oslo? ¿Ha sido difícil?
13: Pues es que la verdad que nosotras, en cuanto vimos que era en Oslo, yo hice aquí el Erasmus y dijimos, tenemos que venir sí o sí. Cogimos los vuelos en septiembre con muchísimo tiempo para intentar evitar, pues a lo mejor, que subiera el precio y así. Y el piso igual, el piso lo cogimos en noviembre. y desde Madrid el aeropuerto está bastante bien conectado, así que hemos tenido suerte, pero también es que lo cogimos pues con muchísimo tiempo de antelación, sí.
2: Això és el que ha provocat el Barça. Com són 6 finals consecutives, doncs la gent ja s'ho agafa amb mesos d'antelació i doncs a poc a poc no serà un desplaçament massiu, però sí que s'anirà tenyint de color blaugrana la ciutat d'Oslo.
1: Un aficionat més que hi serà com aquesta jove madrilenya que ara sentíem és Anna Rafael Navarro, una persona que coneix molt bé tant a Pere Romeu com a Jonathan Giraldez.
2: Sí, perquè va estar al Barça des del 2019 fins al 2025. Aquest mes de novembre va decidir deixar el club per encarregar-se de la selecció nacional de Suïssa femenina, però ha estat l'assistent tant de Pere com de Jonathan Giraldez i per això hem volgut contactar amb ell perquè ens desgrani aquest duel d'entrenadors que també tenim en aquesta gran final i ja ens escolta el Rafael Navarro al Que t'hi jugues.
1: Rafael Navarro, què tal? Bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
1: Moltes gràcies per atendre la trucada del Que t'hi jugues. Tu has viscut unes quantes finals, n'has guanyat 3, la primera a Göteborg amb el Lluís Cortés, la segona i la tercera amb Giraldez, i va ser també amb Pere Romeu l'any passat a Lisboa. Suposo que en aquests moments deus pensar en ells, no?, en com deuen estar vivint aquestes hores prèvies a tota una final de la Champions.
10: Sí, sens dubte. Sens dubte són uns moments molt especials, són unes vivències úniques i que, bé, espero que les gaudeixin al màxim dins de les possibilitats, que sabem que els entrenadors sempre, moltes vegades, preocupacions estan per sobre de la felicitat, no?, de poder gaudir del moment, però sí, espero que tant ells com també moltes altres persones del cos tècnic que conec també els dos equips i, bueno, i també com les jugadores que també formava part de la plantilla a principi de temporada. Espero que ho gaudeixin al màxim i que vagi el millor possible.
1: Com veus aquesta final, Rafael?
10: Bé, crec que és una final molt igualada. Crec que els dos millors equips d'Europa, equips amb millors plantilles, amb millors entrenadors, amb millors staff, crec que els dos millors equips finalment han arribat a la final, com molta gent preveia a l'inici. No és fàcil, perquè tot i que pot semblar, no?, un altre cop que està el Barça a la final, un altre cop està el Lió a la final, però no és fàcil. Cada cop hi ha més nivell, cada cop hi ha més competència, cada cop hi ha més professionalització del futbol femení, i crec que no és fàcil arribar a les finals. S'ha de posar en valor el que estan fent els equips, estem posant en valor especialment també per la part que em toca, no?, i per l'experiència que he tingut aquí, el que està fent el Barça, perquè no és fàcil. I crec que és una final molt igualada. Així crec que estarà molt disputada i que es decidirà per detalls.
2: Tu que els coneixes bé perquè has fet d'assistent de tots dos, en què diries que es diferencien i en què s'assemblen Pere Romeu i Jonathan Giraldez?
10: Bé, jo crec que s'assemblen en el fet de que són molt bons professionals, de que són molt treballadors, de que són molt, persones molt preparades. I bé, al final, jo crec que dins de el que et dic, no?, de que són persones de molt nivell, no?, i molt, molt bons professionals, bé, jo crec que, o sigui, el Pere és una persona que és, a nivell metodològic, a nivell tàctic, té molt nivell, una persona que va molt al detall, que és molt minuciós, no?, amb el treball tàctic, amb el treball metodològic, amb com estructura tota la setmana d'entrenaments, com fa el pla de partit. És una persona, ja et dic, que destaca a nivell metodològic, a nivell tàctic. I del Jonathan, doncs, bueno, jo era una persona també no molt completa, que ha guanyat també molts títols també aquí al Barça, que està guanyant també títols aquí a Lió. Jo crec que destacaria d'ell la seva capacitat comunicativa, la seva capacitat també de gestionar els grups, de gestionar el staff, el vestidor. Bé, crec que són perfils diferents. El Pere també és una persona més, no?, més reflexiva, el Jonathan és una persona més impulsiva, però dins de les seves, diguem, característiques a nivell de personalitat, són dos persones, dos grans entrenadors i dos persones que han assolit l'èxit.
1: I Rafael, condiciona molt aquesta preparació del partit el fet de que l'altre entrenador conegui tan bé a l'equip rival?
10: Sí, pot ser que condicioni, pot ser que sigui un element, no?, a pensar, però sí, en la preparació probablement en algun detall, no?, pot ser del pla de partit, pot ser en la manera de pressionar o pel lloc on intentem treure o s'intenta sortir amb la pilota controlada. Crec que serà més en algun detall així que no de canviar molt el pla de partit, no?, de dir, mira, el Barça anirà en bloc baix o el Lió anirà en bloc baix o el Barça jugarà amb llarg aquest partit perquè el Lió té gent amb capacitats físiques i capacitat de repetir esforços molt altes a primera línia i em pressionarà molt alt, no? Com que em pressionarà molt alt, jugarem llarg. no crec que sigui el plantejament, no crec que canvien molt, però sí algun detall, no? Coneixen un a l'altre, doncs potser que si saben que a l'altre entrenador li agrada molt fer una cosa o que base molt en alguna cosa el seu pla de partit, doncs potser que sí que fan alguna modificació, no? I en lloc de pressionar l'extrema primera línia, doncs anem a l'interior o en lloc de...

0: posició, no? I en lloc de pressionar l'extrem a la primera línia, pues anem a l'interior, o en lloc de sortir més per banda esquerra, pues sortim per banda dreta. Pot ser que alguna adaptació així hi hagi, i veurem. I després jo crec que també és molt important el durant el partit, no? de com van adaptant-se al que va succeint, i si algú dels dos fa una cosa diferent a l'habitual, pues intentar també contrarrestar-ho.
1: Rafael, has viscut l'evolució de l'equip des del 2019 fins al 2025 i ahir precisament xerràvem amb la Clàudia Pina i ens deia que ara ja cap equip espanta. Com s'ha fet per canviar la mentalitat d'aquestes jugadores i que un Lió que fa uns anys era un gran monstre ara el plantegis de tu a tu al partit?
0: Sí, jo crec que va ser molt important la victòria a Bilbao, jo crec que va ser determinant. Evidentment, totes les victòries prèvies, la primera Champions, les primeres lligues aquestes que es van guanyar de manera consecutiva, totes aquestes victòries van reforçant una idea i et fan veure que realment pots fer-ho, no? De que tens la capacitat per guanyar aquests grans equips europeus. I quan jo vaig arribar al 2019 i vaig veure que el vestidor, quan parlo vestidor per als jugadors, per l'estaf, no? El club en general, doncs hi havia molt respecte per aquestes grans plantilles europees, pel Wolfsburg, per l'Olímpic de Lió, i realment hi havia com aquesta... Venien també de perdre la final, l'equip venia de perdre la primera final de Champions contra el Lió, doncs hi havia molt respecte per a aquests equips, i a poc a poc, al final és creure i és fer veure que tenim les eines per guanyar-ho, és guanyar la primera Champions, guanyar els primers títols, i a partir d'aquí doncs anar creixent, no únicament a nivell tècnic, tàctic o condicional, sinó també pues, a nivell mental, d'aquesta mentalitat, que és una cosa que jo crec que destacaria en tots aquest equip, pues, a nivell mental també anar creixent i anar creient, i jo crec que també el punt ja definitiu va ser la final de Bilbao, on a banda de pensar-ho que podíem guanyar, que això ja ho pensàvem, no?, les temporades anteriors, demostrar que podíem guanyar el Lió.
2: I tenint a compte aquest factor emocional del que parles, Rafael, com creus que pot haver afectat o què ha après, millor dit, a aquest equip del que va passar a Lisboa l'any passat?
0: No sé, evidentment ha passat molts mesos, hi ha hagut molts partits per mig, evidentment tot el que succeeix és un aprenentatge. Jo no, després de donar-li moltes voltes, per mi va ser probablement la derrota més dura que hem viscut aquestes últimes temporades, perquè realment nosaltres érem conscients de que era una final que podíem guanyar i que havíem estat jugant molt bé els mesos anteriors, que havíem quarts de final, havíem passat per sobre pràcticament del Wolfsburg, a semifinals també havíem col·legiat al Chelsea, no? Arribàvem molt bé a la final, estàvem a un nivell de confiança molt bo i realment creiem que estàvem capacitades per guanyar el partit, i bé, crec que es va tenir un dia que no va ser més l'encertat, no va ser el millor dia, i bueno, va perdre que al final, evidentment suposo que s'haurà reflexionat, però sobretot s'haurà, jo crec que el plantejament estarà més basat en aquesta temporada, al final també hi ha jugadors diferents, també hi ha persones de cos tècnic diferents, i cada any és diferent, però esperem que l'aprenentatge que s'hagi pogut treure s'aprofiti per a guanyar aquest any.
1: No sé, Rafael, si t'atreveixes amb un resultat. Què preveus?
0: Jo crec que serà un resultat ajustat i espero que sigui una victòria pel Barça. 2-1 a favor del Barça.
2: Vinga, doncs apuntem aquest 2-1 a favor del Barça. Rafael, moltes gràcies per haver atès la trucada del Que t'hi jugues i que gaudeixis molt d'aquesta final.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Doncs Rafael Navarro, qui va ser assistent de Pere Romeu i de Jonathan Giralde del Barça, aquí avui el Que t'hi jugues desgranant què és el que s'espera d'aquesta final demà, perquè és cert, Fermín, Olga, que el Lyon té un arma, no?, a la banqueta, perquè ningú coneix millor el Barça que Jonathan Giralde.
3: I ho apuntava el Rafael, que deia que alguna cosa tindran preparada perquè coneixen tan en profunditat a l'altre que algun canvi hi haurà, ja sigui a nivell d'una pressió o com sortir d'una pressió, que em semblen dos dels elements més claus de la final, i a partir d'aquí també ho apuntava el Rafael, el moment intervenció. És a dir, serà molt important ja no només encertar amb el plantejament inicial, sinó com retoques, com ajustes, com veus quines situacions estan donant i potser et beneficien o no, i com ets capaç de corregir-ho. I aquí veurem qui s'imposa, si Romeu o Giralde.
2: Sí, jo crec que aquí el Bayern de Munic el que ha fet és donar un precedent. Crec que la forma idònia de com competir-li aquest Barça és doncs, replegar i després buscar doncs, el contraatac, sabent que el Barça normalment sol ser el clar dominador en sortida de pilota i després doncs, que t'acaba fent doncs, en àrea doncs, aquest tipus d'accions. I crec doncs, que amb les armes que té, té a Chawinga, té a moltes jugadores que són molt, molt ràpides i estem parlant d'un equip que, clar, d'humor, naia, a la velocitat, punta...
3: Jules Brandt.
2: Sí, amb jugadores com aquestes al contraatac,

0: que el Barça pot patir molt i, sobretot, un element clau que dèiem abans, si no està Irene, compte, perquè aquí sí que és una situació que s'ha de buscar. Sí que és molt important, doncs, el plantejament, però sobretot anar veient com influeix, doncs, el tema del partit.
1: Olga, amb tu volia comentar les paraules que ens va deixar ahir Clàudia Pina aquí al Que t'hi jugues en una entrevista que vam fer amb ella. Li vam preguntar per si era l'última final de la Champions d'Alexia amb el Barça. Això ens va dir Clàudia Pina.
2: L'Alexia és la millor jugadora del món, és la meva referent en la que em porto fixant durant molts anys. Sempre dic que l'Alexia és el Barça i el Barça és Alexia. Prengui la decisió que prengui, s'haurà d'entendre si és que s'acaba anant. Em recorda una mica com quan se'n va anar Messi, que em costava molt imaginar el Barça sense ell. Crec que Alexia és el mateix pel femení, que Messi va ser pel masculí.
1: Com ho veus tu, Olga? Veus realment que sí que pot ser l'última final d'Alexia vestida de blaugrana?
0: Sempre ho dic, és molt important, doncs, que quan passi la final de la Champions es tanqui aquest debat, sobretot perquè crec que s'està generant des del partit que va jugar l'altre dia, que eren els 500, que se la va veure emocionada i així plorant. És difícil, doncs, el que diem, ara s'ha de centrar en això. Crec que el Barça perd molt, no simplement esportivament, sinó que també a nivell de màrqueting, si Alexia se'n va. Òbviament és la jugadora que va iniciar tot aquest camí d'una pilotadora en Espanya, i després, doncs, és que clar, tens a les 2.000 jugadores del món, que són d'Alexia i Aitana. És a dir, que a partir d'aquí, si el Barça l'any que ve ha de començar, doncs, a fitxar, sabent les possibles baixes que s'estan anomenant, doncs, si Alexia marxa, doncs, seria una baixa molt, molt important per al club.
1: Doncs veurem si acaba sent finalment la última final de la Champions d'Alexia, de la capitana d'aquest Barça, lluint els colors blaugranes. Ara, a les 12:35, hem de marxar cap a la ciutat esportiva del Barça, perquè ja està assegut en roda de premsa el tècnic alemany Hansi Flick. Fa la seva última roda de premsa de prèvia abans del València-Barça de demà. L'escoltem.
3: Parlant sobre l'equip femení a la final d'Oslo. And of course we also have to make our chops. We want to win the last game. I think it's always a good sign when you win the last match to end with a victory. It's important. This is what we want.
1: Que sempre és important, diu Flick, quan guanyes l'últim partit, yeah, d'entrar amb una victòria al nou partit.
4: Bon dia, Marcos García, de Catalunya Ràdio. Aquest matí ens hem trobat amb el president electe Joan Laporta. Com que estem a les portes de final d'aquesta temporada amb vostè, una nova temporada amb vostè, li hem preguntat si s'imaginava que les coses amb vostè anirien tan bé quan el va fitxar. I ens deia, m'ha passat amb ell com amb Guardiola, que esperava que anés molt bé, però encara ha estat millor. Per vostè el sentiment és semblant? Gràcies.
3: I don't know how it was in this case with Pep. But it was a fantastic time. I think also we are on our journey.
1: No sé com va ser amb Guardiola, diu Flick, però ha estat fantàstic en el meu cas.
3: I think it was till now very successful, also with 5 titles.
1: Hem aconseguit molts èxits amb 5 títols. I encara tenim gana d'aconseguir-ne més.
3: I think always that we have to improve the team, we have to improve the environment, everything around this team. I think we are focus on that because
1: hem de millorar l'equip i ara estem concentrats en això perquè això serà el millor pel club.
3: Whatever I can say, it's also for 100% commitment about this, about winning titles, about also I know everyone
1: 100% compromesos amb guanyar títols.
3: The Champions League, so
1: i en acabar guanyant la Champions League.
3: We are pushing for that, we are working on that, and no, it's not easy, but this is a one big goal from us.
1: Que sap que no és fàcil, però és un objectiu principal per al seu equip.
5: De RAC1. Et volia preguntar per Ferran Torres, marxa Lewandowski, esteu buscant un davanter. Què espereu de Ferran Torres la temporada vinent i tenint en compte que acaba contracte el 2027, en quin punt està la situació de la seva renovació? Què et diuen tant el jugador com Deco, en aquest cas?
3: No, we don't speak about that because I think he has 1 year more and the club has the time. I think that we'll speak in the right moment with this.
1: No parlen d'això perquè encara té un any més de contracte, ja ho parlaran quan arribi el moment.
3: So the last weeks
6: He do it really good. He had a very positive attitude. This is what I want to see from him. And of
1: Ferran
6: course,
1: ho fa molt bé, té molt bona actitud i és el que ell vol de Ferran Torres.
6: On the pitch, and this is what we show, what he shows in the showed in the last couple of weeks.
3: Hola, Hansi. Santi Vall, en directe pel Què t'hi jugues de Ser Catalunya. Avui no ha entrenat Koundé. M'agradaria saber què li passa, perquè no ha entrenat, i si de cara a la propera temporada comptes amb ell a la plantilla.
6: I think next season he will play the World Cup, and I think to now at the moment he has a little bit problems, and we take care about that, because we know that for everyone this is the big goal to play the World Cup. And also we have now every player, nearly every player on board, so it's
1: diu que ens expliqui que pels seus jugadors que van al Mundial el més important, you know, l'objectiu principal ara és el Mundial i que volen cuidar d'aquests jugadors.
6: He worked on that also with the coaches, and he's in a good evolution.
1: Aquesta ha estat la resposta de Hansi Flick sobre Jules Koundé.
7: Hi ha algun altre jugador de la plantilla
1: que
7: hagi
1: comunicat
7: que vol deixar el club final de temporada?
6: No.
8: Sí. Hola, sóc Ramon Carreras, de Televisió Espanyola. Senyor Flick, el jugador Hamza Abdelkarim, egipci, ha estat convocat amb la selecció del seu país. Té vostè intenció, en funció del resultat que faci Egipte al Mundial, convocar-lo per fer la pretemporada?
6: This is what we have to wait. That we are planning this pre-season, and I'm really looking forward about to see new faces. So
1: té moltes ganes de veure noves cares, però diu Hansi Flick que de moment encara s'ha d'esperar.
6: It was great to see how the quality is with the La Masia player, and also this happens also this season. So when he is back, of course he could be an option for us.
1: Que quan torni pot ser una opció per nosaltres, que va en la línia Nil del que ens explicaves ahir aquí al Què t'hi jugues.
9: Sí, que el Barça executarà aquesta opció de compra que tenia opcional i que, si no hi ha cap novetat, quan torni del Mundial farà la pretemporada amb el primer equip.
1: De seguida tornarem a veure què és el que diu Hansi Flick en els minuts finals que li queden de roda de premsa, però ja està també assegut a Montilivi Michel Sánchez en la prèvia d'aquest partit a vida o mort pel Girona. Se la juga la final per la permanència contra l'Elx.
10: Àlex, bon dia, míster. En directe bon per el Què t'hi jugues de Ser Catalunya. Una mica de repàs de com està l'equip per aquest partit. I vas dir a l'última roda de premsa, si no recordo malament, que parlaries amb els jugadors o que tractaries amb ells en funció de l'energia que ells a tu transmetissin. Doncs com està aquesta energia pel partit de demà?
11: Estem bé. Estem preparats per el partit i és una final a casa nostra, a la nostra gent, i està tothom està preparat. Hem fet una bona setmana i disponibles per el partit de demà.
12: Aquí, bon dia, Arnau Madrià, Diari Esportiu. Avui, en una entrevista precisament d'en Francisco, un exentrenador que va passar per aquí a Girona, va comentar que potser és millor enfrontar aquests partits sabent que has d'anar a guanyar, que ho has de donar tot, que no has d'anar a defensar un marcador, que no pas al contrari. Què en penses tu també d'aquesta planificació abans d'un partit? Merci.
11: No he pensat res perquè necessitem guanyar. No he jugat altre partit en altres circumstàncies. És el que toca i estem preparats per fer una final que és el que penso que és per nosaltres.
13: Hola, míster. Volia demanar quins motius dones a l'afició o en general per creure demà amb l'equip.
11: Jo crec molt en els meus jugadors. Crec que estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. I penso que ara mateix estem en una situació. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que han jugat abans. Crec que en el meu equip, només, no puc pensar altra cosa, molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
1: Estem escoltant les paraules de Michel Sánchez de la roda de premsa de prèvia d'aquest partit transcendental per la història del Girona. Demà s'enfronten a l'Elx, el 17è classificat, el Girona és el 18è en descens.
11: El vestidor, hi ha experiència en aquestes situacions. Cadascú té les seves maneres d'actuar abans del partit. Hem controlat el que toca d'entrenament, de tot, i el jugador sap que és un partit diferent, però penso que tothom està preparat. No, sobre situació, el que tenim és energia, el que tenim és ganes d'afrontar-lo, el que tenim és il·lusió, motivació, per fer història.
1: Michel Sánchez, que està convençut que el seu equip demà farà història. De seguida anirem a Girona i amb l'Àlex Luna i l'Eloi Amagat farem la prèvia d'aquest partit tan important pel futur del Girona. Escoltem els últims minuts de la roda de premsa de Hansi Flick.
14: Bé, jo sóc sempre molt positiu, com dic, però per ser sincer va ser quan vam marcar el segon gol contra el Real Madrid. Allà em estava convençut que havíem començat, que havíem guanyat el títol. Fins allà no.
1: Riu Hansi Flick.
14: No, jo quan vaig veure l'equip contra el Getafe, per exemple, fora, els partits que estàvem fent a fora, sabia, per exemple, que el Getafe sempre era un equip difícil de batre. I per la mentalitat de l'equip i l'actitud que van demostrar en aquell partit, per exemple, realment vaig quedar impressionat i poder va ser allà també. O vaig pensar que allà vaig pensar que podíem guanyar realment.
1: Hansi Flick parlant de la consecució de la Lliga del Barça, diu que fins que no van marcar el segon gol contra Madrid no ho va veure clar. De seguida tornem amb el Santi Ovalle, resumim el més important d'aquesta roda de premsa de Hansi Flick. I tornarem a Oslo. De fet, perdó, tinc l'Anna Paleta per aquí encara connectada. Ara tornarem a Oslo i tancarem amb ella. Anava a acomiadar-la abans de repassar les notícies del dia, però ho fem ara amb el Martí Juncà i després rematem amb Oslo. Va.
15: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
1: Martí Juncà, què tal? Bon dia.
16: Bon dia, Elena.
1: Amb un Álvaro Arbeloa que ha anunciat que el d'aquest cap de setmana serà el seu últim partit amb el Madrid.
16: Això ha dit a la roda de premsa prèvia de la jornada. Escoltem-lo.
17: Le doy muy poca importancia a las palabras de Laporta. Yo creo que hemos sido siempre muy claros con todo lo que hemos hablado y me imagino que...
1: Després escoltarem aquest tall d'Arbeloa. Assegurava Arbeloa Martí que de demà és l'últim partit que viurà a la banqueta del Madrid.
16: Exacte, i més actualitat del Madrid. Alexander Arnold ha quedat fora de la convocatòria d'Anglaterra pel Mundial i demà s'hauria de fer oficial la candidatura d'Enrique Riquelme. Tot això el dia que el Tribunal Català de l'Esport ha admès a tràmit el recurs que va presentar Marc Siria per les 240 firmes que li van invalidar a les eleccions del Barça.
1: Els jugadors del Rayo Vallecano financien els viatges a Leipzig dels seus aficionats estafats.
16: Per tal d'estalviar-se diners, alguns aficionats van comprar uns bitllets d'autobús que han resultat ser falsos. Així ho explicava l'Enrique, un dels afectats al Larguero.
18: Le soltamos el dinero. La sensación esa que tú te vas al coche diciendo, pues no sé yo, no le conozco de nada, he hecho una cosa que no se debe. El día siguiente quedó llamado, no nos llamó. Al otro día ya llamé yo por la mañana, ya me contestó por la tarde. Y al cuarto, nada, no me llamó. Y bueno, pues quedaron con él y allí estuvimos esperando pues una hora, dos horas. Que no dio largas y no vino.
16: Sergio Camello, Ratiu i Dani Cárdenas són els jugadors que han col·laborat amb els aficionats pagant entre els tres uns 3.000 euros. I un apunt d'última hora a la Lliga, Azpilicueta anuncia la seva retirada.
1: En bàsquet, Xavi Saissó, Joan Laporta, diu que parlarà amb Xavi Pasqual.
19: Sí, Laporta, que té pendent una reunió amb Xavi Pasqual, diu ara que el més important és intentar guanyar la Lliga ACB i que podria caldre una remodelació de la secció. Escoltem-lo.
20: Jo al Xavi li tinc un agraïment de sempre i sé que doncs, és correspost perquè tenim una relació molt propera.
21: Arran de totes les converses que porten tenint el club, que l'estructura de la secció potser s'haurà d'ajustar, fer els ajustaments o retocar-la, i en parlarem quan acabi la Lliga. Penseu que ara comença la Final Four, malauradament no hem arribat, però també tenim un apassionant final de Lliga CB que crec que hem d'estar tots pendents, i el Xavi sé que és el primer motivat en intentar guanyar-la.
19: Avui, per cert, com deia el president Laporta, Atenes comença la Final Four a les 5 de la tarda, Olympiacos Fenerbahçe, i a les 8 la semifinal espanyola entre València i Real Madrid.
1: I tanquem, Martí, amb handbol, perquè el Granollers es juga avui jugar a Europa la temporada que ve.
16: S'enfronta contra el Bidasoa, que és tercer, queden dues jornades per tancar la Lliga i l'equip és quart, marcant la zona europea empatat amb el Torrelavega.
1: El quiosc.
15: El quiosc del Marcos.
1: Marcos, ¿qué tal? Buen día.
0: Hola, buenos días, Elena. A Francia y al kiosco para buscar en el diario Le Progrès de Lyon tres noticias referidas a la final de la Champions. Frente al Barça y su compañera Engen, en el centro de un torbellino de emociones en Oslo. Un año después de dejar el Barça, se reencuentra con su antiguo club en la final de la Champions en un contexto emocional especial. Un partido disputado en Oslo, en su país, pero también contra Mapi León, su pareja. Esa es la primera noticia. La segunda es Jonathan Girardet, el artífice Made in Barça del resurgimiento del equipo francés. Y la tercera, el Olympique de Lyon se inspira en el modelo de su rival, el Barcelona, para mantenerse en la cima. Ante la dura competencia de los clubes ingleses y sus enormes recursos financieros, el Lyon aspira, cuenta Le Progrès, a desarrollar una sòlida cantera al estilo del Barça.
1: Gràcies, Marcos. Però, Xavi, l'altra notícia d'avui?
19: Doncs mira, l'altre dia comentàvem, Helena, que el cubà Eric Hernández va batre el rècord de tocs de pilota en una hora, 11.901. Avui voldria posar en valor a Joan Sabater. Qui és Joan Sabater? El Maradona de les Rambles, que feia tocs a Canaletes. Nascut a Sant Feliu, té un rècord de 8.747 tocs assegut a terra. Va jugar a tercera divisió i un dia un entrenador li va dir que provés a ensenyar el seu talent al centre de Barcelona per guanyar-se un sobresou. Sabater va estar a Canaletes del 88 al 2008, rodejat d'aquelles estàtues humanes, ho recordareu, que si donaves un donatiu et podries fer una foto. El Maradona de les Rambles va fer 20 tocs simbòlics un per any, el dia que es va retirar. Sabater va formar part, amb els seus tocs, del mobiliari d'aquelles Rambles de tertúlies futboleres.
1: Tots el recordem i tant el Maradona de les Rambles. Anem a xarxes, va.
15: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
2: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube, Facebook, whatever.
22: @ que t'hi jugues.
1: Núria, perquè estàs preguntant a la gent avui a xarxes a qui veuen campió o favorit, no? Qui creuen que guanyarà demà aquesta final entre el Barça i el Lió?
23: Sí, hem fet una enquesta al nostre YouTube, ja sabeu que estem en directe, com sempre, a cada programa al YouTube, @ que t'hi jugues, i hem preguntat, creieu que el Barça guanyarà demà la Champions? Doncs la gent és molt optimista. Ara se m'ha anat a l'enquesta, ara mateix. Un 88% dels espectadors, Helena, creuen que sí, que el Barça demà serà campió. Només un 12% que no. Per tant, ja veus que majoritàriament la gent és molt i molt optimista. I, Helena, aquesta setmana s'ha fet molt viral un vídeo que han penjat, ara parlava el Marcos, no?, d'Ingrid Engen, que demà s'enfronta al Barça. Clar, demà hi haurà cara a cara Ingrid Engen, jugadora de l'Olympique de Lió, i Mapi León, jugadora del Barça, són parella, i han fet un vídeo que és molt divertit, recomano molt a la gent que el miri, perquè no és el mateix que escoltar el petit fragment que hem preparat, explicant una mica com afronten aquesta setmana aquests dies previs i la final de demà.
24: Nos han ido preguntando acerca de cómo es la final. Bendito problema, ¿no? Sería la pregunta.
25: You know that it's in Oslo. For me, it's very special.
24: En la guerra, todo vale.
25: No, es broma.
24: Que no vamos a hablar durante la última semana nada de fútbol.
25: Yeah, we're gonna talk together, but not about football. Yeah.
24: Exacto. Sí, eso es otra norma. En absoluto, ninguna de las dos va a tener ningún tipo de piedad. Pero es una final, y las dos queremos ganarlo. Para ganar, tenemos que buscar los puntos débiles. Se van a buscar. Y se van a ir a cuchillo. Conforme falta menos para la final, más ganas tenemos. Es como que cada vez realizas más que nos vamos a enfrentar y que vamos a ser totalmente enemigas.
23: És molt divertit, Helena, perquè van repassant algunes normes que s'han posat aquesta setmana. Clar, jo m'imagino, no, la temptació de dir, què, qui serà titular, no?
26: Clar.
23: Jugarà i tant.
26: No es parla, no es parla de futbol.
23: Està bé, la norma està bé, està bé.
26: Li has de trencar la tíbia, què passa? No? Jo...
23: Bueno...
1: Home, lesionar-se no crec que es lesioni entre elles,
27: això no, home, no.
26: Bueno, va.
27: No.
1: Però sí que ha de ser complicat, no, Olga?
27: És molt difícil.
26: Minut 90.
27: Jo crec que hagués estat més graciós si, per exemple, la Engen hagués estat davantera.
23: Clar, la posició.
26: Sí, clar, sí, sí.
27: Clar, són dues posicions en què estan dues defensores, però sí que en una típica jugada d'un
1: córner,
27: aquí s'agafa la típica que només ha de fer xinyiqui, xinyiqui, xinyiqui. Però sí que crec que és sobretot emotiu i crec que ho recordaran per tota la vida.
1: I tant, i més a casa de la Engen. Digues, Bermo, els oients aviam, que també sí. Estan animats, no?
3: El 6-6-32-72-11, primer de tot, un àudio que jo vull titular La meva feina no és tan fàcil, que és escoltar aquestes notes de veu.
4: Ja fin de setmana.
1: Què és això, Bermú?
3: Un senyor, el Miquel, que ens vol cantar que ja és cap de setmana.
5: Un àudio festiu.
3: Un àudio festiu, què més vols? Molt bé.
1: Doncs vinga, quin és el següent que havies de suportar?
3: El segon es titula Francisca Intensify, ens l'envia l'Estel.
6: Hola, buen día. Bueno, guapos, quiero saber una cosa. El partido de las chicas, ¿quién lo va a narrar? Me gustaría que lo narrara Flaky. Flaky, anímate. Me encanta cómo lo narras. Hasta luego.
1: Totes som fans del Flaky, tots ho som.
3: Avui hem rebut aquests dos. Però ara vull incitar l'audiència a més coses. A enviar-nos... Farem un concurs a la segona hora. No hi ha regal, però farem un concurs en què busco el millor a segunda ta.
5: Ostres!
3: Busco la millor a segunda ta.
1: Inspirat per Pere
5: Milla d'ahir, no?
3: Ahir Pere Milla va fer un ta.
1: Va clavar.
3: Molt bé. Que és perfecte.
5: Sí.
3: Doncs notes de veu al 6-6-32-72-11, ens dieu a segunda ta i buscarem el millor oient fent a segunda ta.
5: M'agrada molt.
3: Durant la segona hora.
1: Doncs teniu feina als oients si voleu emular el Bermo / Vinicius i també a Pere Milla i voleu participar en aquest concurs que farem a la segona hora del Què t'hi jugues. Abans de tancar a Oslo, Anna, segueixes per aquí, oi?
7: Estic aquí, Helena.
1: Aquesta tarda a la graderia del balcó podrem escoltar les rodes de premsa tant de Pere Romeu com d'Alexia Putellas com de Caroline Graham Hansen. No sé quines sensacions tens tu, no t'hem preguntat per una porra, tu, Anna.
7: Doncs les sensacions és que estem davant d'un partidàs, d'un partit que segur serà molt emocionant, que crec que pot tenir moments de tot i que veig profundament igualat, per molt que l'audiència digui que el 88% estan a favor del Barça.
1: S'han animat molt,
7: els
1: oients.
7: Sí, jo crec que està profundament igualat i el vestidor, la sensació respecte a l'any passat és molt diferent. L'any passat va acabar calant aquest missatge de gran favoritisme al vestidor i ara, en canvi, està tothom amb els 5 sentits posats i, per tant, doncs, crec que es definirà per detalls, tant de bo que sigui a favor del Barça i tant de bo que no haguem de patir una pròrroga i uns penals, que això pels temes cardíacs i de veu sempre són més fotuts.
1: Olga, vas dient que sí amb el cap, quan diu l'Anna que això estarà molt igualat.
27: Jo crec que és la final més arrodonida, 50-50. Els detalls marquen la diferència. Crec que serà un partit de les àrees. Sempre és un tòpic que es diu que el que tingui més efectivitat marcarà, però és que veig a les dues plantilles que són molt, molt, molt igualades. Així que jo no crec que hi hagi, com abans, un clar dominador que es vegi que el Barça és infinitament superior, perquè en el tram de temporada que arriben els dos són molt similars. Així que 50-50, jo crec.
1: Fermín, la teva porra.
5: 2-1 a favor del Barça, és a dir, veig poquets gols i veig sobretot un panorama que sigui realment molt, molt igualat, poc esbojarrat, amb molta por a cometre errades i on l'eficàcia de l'Escatotó, Peixor i companyia pot decidir.
1: Doncs
7: una Peixor, per cert, deixa'm apuntar això, que en 5 finals de Champions que ha disputat no ha guanyat encara cap. Per tant, a veure si a la sisena va la vençuda, perquè és una llegenda, una de les millors davanteres de la història del futbol, que malauradament se li escapa encara la Champions. A veure si demà, disputant la sisena, Eva Peixor guanya la primera Champions en el seu palmarès.
1: Doncs tant de bo ens ho expliquis, Anna, des d'Oslo, on també hi haurà el Joan Tejedor, perquè tant per Carrusel com pel Què t'hi jugues Barça ja sabeu que viurem aquesta final de la Champions entre el Barça i l'Olympique de Lyon molt intensament, amb el Fermín Suárez i l'Olga García, que ens han acompanyat avui també aquí en aquesta prèvia al Què t'hi jugues. Moltes gràcies als dos.
5: Gràcies, Helena.
1: I Anna, a gaudir d'Oslo, d'aquests menjars que ens deia el president Laporta, que sí, segur que a tu sí que t'agraden.
8: Però a la vegada.
7: Vinga, a veure si ho aconseguim. Una abraçada forta.
1: Fins ara, Anna, i vosaltres no marxeu. A la segona hora del Què t'hi jugues anem a Girona i la taverna dels bojos, que avui venen animats.
9: Què t'hi jugues?
10: Són les 6 de la mañana, a les 5 en Canàries.
1: El debate político continúa atravesado por la imputación de Zapatero por presuntamente cobrar mordidas por su asesoramiento e intermediación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. El expresidente del gobierno deberá declarar el 2 de junio ante los indicios que el juez Calama ha recogido en un auto y en el que le atribuye los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Desde Moncloa y Foerraz reiteran el respeto al trabajo de la justicia, sin retirar el apoyo a Zapatero al menos hasta que haya pruebas que le incriminen. Mientras Partido Popular y Vox cargan directamente contra el gobierno. Representantes de ambas formaciones, entre ellos Santiago Abascal, participarán en una manifestación este mediodía en Madrid para pedir nuevamente la dimisión de Pedro Sánchez. Adriana Jordán, buenos días.
8: Buenos días. El líder de Vox ha hecho hasta cambios en su agenda para no perderse la manifestación. Voces de la ejecutiva de Vox aseguran en privado a la cadena SER que es una oportunidad para volver a calentar la calle y aprovechar el agujero de malestar por la imputación de Zapatero. Y de paso, Santiago Abascal también saca los codos frente a un Partido Popular que opta por un perfil bajo. Abascal va a estar junto a otros dirigentes de su formación en la cabecera de la marcha y con otras 150 asociaciones como la de su enemigo Espinosa de los Monteros. Fuentes cercanas al líder de Vox no niegan que buscan esa foto sin Núñez Feijóo, que junto a su secretario general Miguel Tellado está en Mallorca, en el Congreso del PP Balear. Dejan los populares a la portavoz en el Senado, Alicia García, en la marcha como representación parlamentaria. Voces en el PP señalan que donde quieren marcar la diferencia con Vox es en la estrategia parlamentaria.
1: Sobre la muerte del fundador de Mango, Isaac Andic, hay novedades con respecto al teléfono móvil de su hijo, que está acusado por presuntamente matarlo arrojándole por la montaña de Montserrat. La policía ha comprobado que nunca dio señal en Ecuador, país donde, según dijo a los Mossos, le robaron el teléfono móvil. Radio Barcelona, Andrea Villoria.
9: Exacto, el investigado encargó un nuevo móvil después de la muerte de su padre y se lo cambió 3 meses después. A los Mossos les dijo que lo había renovado porque el anterior, el que llevaba el día del supuesto homicidio, se lo habían robado en un viaje de 48 horas a Quito por trabajo. Los Mossos pidieron información a todas las operadoras de Ecuador y, salvo una que todavía no ha podido contestar, el resto, según explican fuentes de la investigación a la SER, han confirmado que el terminal de Andic nunca se conectó a ninguna red de telefonía de Ecuador y que no ha vuelto a dar señal. Los investigadores no descartan que aprovechara ese viaje para deshacerse del teléfono, mientras la defensa lo niega. Dice que sencillamente encargó el nuevo modelo de iPhone y que se lo cambió cuando se quedó sin el móvil anterior.
1: En cuanto al tiempo, sábado de temperaturas propias del verano y con lluvias y tormentas en todo el Cantábrico y en Castilla y León. Lorena Carramolino, buenos días.
10: Buenos días. Este sábado continúa el calor y seguiremos superando los 35 grados en diferentes puntos del país, sobre todo en el sur o zonas de Cataluña y Aragón. En cuanto a las máximas, 39 grados en Soria, 38 en Sevilla, 36 en Badajoz o 35 en Lleida, mínimas sin cambios, pero donde notaremos una ligera bajada en las temperaturas será en las comunidades del Cantábrico. Hoy lucirá el sol en la mayor parte del país, menos en puntos del norte de la península, porque una dana va a dejar aviso amarillo por chubascos con tormenta en Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León. Estas lluvias pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo. También será un sábado de calima en las Islas Canarias, donde rondarán los 25 grados.
1: Y de la información deportiva, el Real Madrid volverá a disputar la final de la Euroliga de baloncesto tras su victoria frente al Valencia Basket. Claudia López, muy buenas.
11: Muy buenas. El Real Madrid de baloncesto pasó anoche a la final de la Euroliga tras vencer al Valencia Basket en la semifinal de la Final Four, 90-105, aunque los de Escariolo se han llevado un susto igualmente con la lesión de Garuba, que tuvo que ser ayudado a salir sin poder apoyar el pie. Escariolo, tras el partido, hablaba de cómo tendrían que reestructurar el equipo si es baja para la final.
12: Primero, que descansen los jugadores, los entrenadores, descansaremos poco, aunque obviamente hemos adelantado buena parte del trabajo. Lo que pasa es que es otro escenario nuevo más. Si tenemos que jugar sin Usman, tenemos realmente que no sé, inventar algo, no sé lo que será. Pero ahora mismo es más el momento de saborear haber llegado a la final.
11: Final que será ante el Olympiacos, que ha derrotado al Fenerbahce. El encuentro tendrá lugar el domingo a las 8.
1: De momento es todo, se quedan con Ser Aventureros. Nosotros volvemos con más información aquí en una hora, ya en tiempo de matinal Ser, con Sohaib Nadi.
13: Cadena Ser. Servicios informativos. En Ser Aventureros arrancamos cada ruta con el espíritu de Jeep. Libertad, aventura y carácter para quienes superan sus límites en cada trayecto. Jeep te ofrece este programa. Comienza en la cadena SER, Ser Aventureros. José Antonio Ponsetti.

0: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Què és el temps? Quin és el seu origen? Podem viatjar al passat i al futur? Podríem ser immortals? Vine a descobrir-ho a la Invenció del Temps, una exposició que ens apropa des de la ciència i la cultura a aquest fenomen tan misteriós i alhora tan central de la vida humana. Al Centre Martorell d'Exposicions, al Parc de la Ciutadella.
2: Quina raó mou el teu món?
3: Lo futur del Pere.
4: Algun dia tenir el meu propi piset.
5: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
6: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el pa de motlla sense crosta Bimbo de 450 grams, ara només per 2 euros. T'estalvies un 14%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
8: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
1: Gaudeix d'una autèntica ballada sinfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
9: A la cadena SER i SER Catalunya... Gemma Alegrí.
10: Bon dia, dissabte 23 de maig, dissabte de sol i molta calor. Núria Saró, bon dia.
11: Hola, molt bon dia. Comencem la jornada d'aquest dissabte amb alguns núvols baixos, boirines, davant de la Costa Brava. A la resta, molt de sol i atenció a la tarda, que tindrem algun ruixat local al Pirineu, Prepirineu, i unes temperatures molt altes, màximes entre els 30 i 35 graus a l'interior, i a la costa es quedarà envoltant els 25 graus. Ara mateix els termòmetres ja apunten maneres, 16 graus ja a Girona, 17 a Lleida, 19 a Tarragona i 21 a Barcelona.
10: Sol i calor que de ben segur voldran aprofitar els qui dilluns que ve, coincidint amb la segona Pasqua, tenen festa. Per això estarem pendents de l'operació sortida de trànsit de l'àrea metropolitana de Barcelona. Encara n'han de sortir 300.000 vehicles en l'operatiu més gran a les carreteres en el que portem d'any. Repassem ara l'actualitat informativa. Dia esportivament marcat per la cita que el Barça femení té aquesta tarda amb la final de la Champions. Les blaugranes s'enfronten a partir de les 6 a l'Olímpic de Lió a Oslo, des de la capital noruega, Ana Palet.
12: El Barça vol convertir Oslo en l'escenari de la quarta Champions i per aconseguir-ho ha de guanyar l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez, l'exentrenador blaugrana. Bones notícies per Pere Romeu a la prèvia, perquè totes les futbolistes es van entrenar amb normalitat a l'última sessió, excepte l'única lesionada de llarga durada, Laia Alexandri. La capitana del Barça, Alexia Putellas, va parlar a la prèvia, l'envolten els dubtes sobre el seu futur, perquè acaba contracte aquest mes de juny, i va explicar quines són les sensacions a l'equip.
13: Els dos equips són els millors equips d'Europa, a nivell de jugadores, a nivell de... d'entrenadors, i crec que serà un partit molt disputat.
12: Es calcula un desplaçament de 4.000 culers cap a Oslo per donar suport a l'equip. S'han venut les 28.000 entrades de l'Ullevaal Stadium, l'escenari de la final, que arrenca a les 6 de la tarda. Des d'una hora abans, a les 5, ens hi posem el Què t'hi jugues, Barça, de SER Catalunya.
10: Avui, que també és un dia importantíssim pel Girona, guanyar o baixar. Núria Vilamala, bon dia.
14: Hola, Gemma, bon dia. Sí, una autèntica final i amb els números molt clars, eh? Si el Girona guanya l'Elx, els de Mitchell continuaran una temporada més a primera divisió. Si perden o empaten, baixaran a segona. És un partit a tot o res, a cara o creu, contra un Elx que també es juga la permanència. I per aquesta final, Mitchell podrà comptar amb el capità Cristian Estuani, que estarà disponible però jugarà un dia més infiltrat per les molèsties que arrossega el genoll. S'han venut totes les entrades a Montilivi i s'ha preparat una gran rebuda a l'equip per una final, per un dels partits més importants de la història del Girona, que vol continuar sent equip de primera divisió.
10: Avui, que tenim novetats pel que fa al cas Endic, en concret del mòbil de l'acusat. Avui, SER Catalunya us pot avançar que Jonathan Endic va dir als Mossos que li havien robat el telèfon a l'Equador, però la policia ha comprovat que el mòbil del fill del magnat de Mango mai va donar senyals al país llatinoamericà. Més detalls, Andrea Villoria.
15: Exacte, l'investigat va encarregar un nou mòbil després de la mort del seu pare i se'l va canviar 3 mesos després. Els Mossos els va dir que l'havia renovat perquè l'anterior, el que duia el dia del suposat homicidi, li havien robat en un viatge exprés de 48 hores a Quito. Els Mossos van demanar informació a totes les operadores d'Equador i, tret d'una que encara no ha pogut contestar, la resta han confirmat que el terminal no es va connectar mai a Ecuador i que no ha tornat a donar senyal. Els investigadors no descarten que aprofités aquell viatge per desfer-se del telèfon, mentre que la defensa ho nega. Diu que senzillament el gener va encarregar el nou model d'iPhone i que se'l va canviar quan es va quedar sense el telèfon anterior.
10: Encara als tribunals, el jutge ha enviat a presó provisional l'assassí de la seva exparella a Figueres, a l'Empordà. L'home havia estat condemnat el dia abans per un delicte de maltractaments contra ella i s'havia saltat, Martí Oliver, diverses vegades l'ordre d'allunyament.
16: El detingut de 48 anys ha admès els fets davant del jutge per un crim que va passar dimarts però que va arrencar dos dies abans. Diumenge el van detenir per haver maltractat a la seva exparella, tot i que la policia no va apreciar que hi hagués un risc d'agressió greu i, a més, tampoc constaven antecedents. Dilluns va quedar en llibertat amb un ordre d'allunyament, però hores després el van tornar a arrestar per trencar-la i haver agredit novament a la víctima. Com que ella no va voler denunciar, la policia diu que no es va poder fer el qüestionari de risc i l'endemà, segons el jutge, la dona tampoc es va presentar al jutjat i la fiscalia no va demanar presó preventiva, que el jutge no pot ordenar d'ofici. Poques hores després, l'home va matar la seva exparella en una plaça de Figueres.
10: Publicitat i tornem.
17: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
19: l'Auditori.
18: I per anar de museu, concert i espectacle,
19: l'Auditori.
18: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori. Temporada 2026-2027.
20: Els 40. Aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte 6 de juny, a 8:45 del vespre, els 40 Urban Party XXL al Parc de la Ribera. I diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, els 40 Pop Cornellà a la plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
1: Què és el temps? Quin és el seu origen? Podem viatjar al passat i al futur. Podríem ser immortals? Vine a descobrir-ho a la Invenció del Temps, una exposició que ens apropa des de la ciència i la cultura a aquest fenomen tan misteriós i alhora tan central de la vida humana. El Centre Martorell d'Exposicions, al Parc de la Ciutadella.
10: Dos minuts i seran les 9 del matí. Els nous pressupostos aprovats pel govern s'hauran de validar definitivament el 2 de juliol al Parlament, un calendari que podria endarrerir-se unes setmanes si alguns dels partits de l'oposició decideix recórrer-los al Consell de Garanties Estatutàries. Els nous pressupostos són, Xavier Balló, pràcticament els mateixos que s'havien presentat fa 3 mesos.
21: En els comptes presentats fa 3 mesos, el govern ja havia contemplat reservar gairebé 900 milions d'euros que, per dir-ho d'alguna manera, van deixar en blanc i així poder-los omplir d'algunes peticions de comuns i republicans. I això és el que han fet, per exemple, amb mesures com els 20 milions per reforçar l'agència tributària o els 100 milions destinats al Pla de Pobles. El cas és que la despesa total és exactament la mateixa, més de 49.000 milions, i la distribució per departaments també. Això sí, una bona part d'aquests diners acordats amb Esquerra estan vinculats a que es recapti més del que s'havia previst inicialment, cosa que des d'Economia donen per fet per com estan en la marxa econòmica des de principis d'any.
10: L'oposició ja ha criticat els comptes. De moment, per cert, pel que no s'ha reservat ni un euro és pel que pugui costar un pacte amb els professors que continuen amb les protestes. I acabarem a ritme de Bad Bunny després del primer concert del cantant puertorriqueny a Barcelona. La crònica és d'en Joan Bofill.
22: Només començar el concert demanava que oblidéssim tot el que passa fora de l'estadi. I la veritat és que així ha estat. Tot i que més que un concert ha estat una festa llatina, una festa boricua. I a la nit la festa ha passat a ser de reggaeton. Amb la gran sorpresa. Bad Gyal cantant Yo Perreo Sola al terrat de la casita. A sota hi havia jugadors del Barça com Gavi o Lamine Yamal. S'ha cantat Visca el Barça, Visca Catalunya, però sobretot s'ha celebrat a Puerto Rico.
23: Somos por esta noche. Todos los que estamos aquí somos puertorriqueños y puertorriqueñas. Sigue cantando.
10: Doncs a ritme de Bad Bunny arribarem al punt de les 9 del matí. La crònica ampliada de Joan Bofill a l'hora 14 a partir de les 2.
0: En la cadena SER...
2: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
19: Con la información del sábado, con su Hype Nadie, buenos días.
23: Hola Javier, buenos días. La crónica política en España continúa orbitando en torno a la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La oposición, a falta de una sentencia judicial, ya ha dictado sentencia en la calle. Hoy la derecha y la extrema derecha participarán en una manifestación en contra del gobierno para pedir la dimisión del presidente Pedro Sánchez. Esto en España. Mientras, de la crónica internacional, la guerra en Irán entra en una nueva semana de impas con un alto el fuego que ahora solo pende de que Estados Unidos reanude de los ataques. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha reunido con su secretario de guerra para repasar todos los objetivos a atacar. Cuentan medios de ese país, como el New York Times o el Financial Times, que Trump dará poco margen a las negociaciones y que entre sus planes están los bombardeos contra infraestructuras energéticas y depósitos de armas nucleares. Sobre esto, precisamente...
24: Porque Irán va a tener un nuclear weapon if we don't stop them, and we have stopped them, they're not going to ever have a nuclear weapon. And we'll have that over with.
23: Ha asegurado Trump, confiado que Irán no volverá a tener armas nucleares y que el conflicto acabará pronto. Hoy, por cierto, Teherán está manteniendo reuniones diplomáticas en busca de un plan de paz, aunque las posturas con Washington siguen alejadas. Todavía del exterior, Venezuela anuncia que ha liberado a más de 300 políticos, presos políticos beneficiados por la amnistía general que aprobó el pasado mes de febrero. Dice la presidenta venezolana Delcy Rodríguez que aún se esperan muchos más.
25: Un proceso hasta ahora de 395 liberaciones y sé que vamos a superar las 500 liberaciones en las próximas horas.
0: Cadena SER. Servicios informativos.
26: Hay noches que pasan y noches que lo cambian todo. El 18 de junio en Madrid llega una de ellas. Gala Esencia. Una noche que nace para cambiar el futuro. Porque si las niñas y los niños sueñan, el mundo cambia. ¿Vas a estar? Fundación Vicente Ferrer.
27: Enisa, financiación que construye futuro. Si tienes una startup o una pyme innovadora y quieres impulsar su crecimiento, te ofrecemos préstamos participativos sin más garantías que tu proyecto empresarial. Fondos con disponibilidad permanente desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros. Enisa.es, campaña financiada por la Unión Europea. Ministerio de Industria y Turismo, Gobierno de España.
28: En El Corte Inglés pensamos en ti cada día. Por eso, bajamos los precios en más de 1.300 productos de tu cesta de la compra para hacerte la vida más fácil. Y para que puedas contar con la calidad y variedad que más te gusta. Para que comprar mejor te cueste menos en tu día a día. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
29: Nuevas tensiones internacionales, líderes imprevisibles y una actualidad que cambia minuto a minuto. En momentos así, no basta con saber lo que pasa, hay que entenderlo en profundidad. Suscríbete a El País y accede sin límites a nuestras investigaciones, análisis y contenido exclusivo con el que conocer lo que está sucediendo y todo lo que está por venir. Únete a nosotros, El País.
30: ¿Qué haces?
31: Shh, sigue el mantra. Bebidas gratis con Costa. Bebidas gratis con Costa.
30: ¿Qué es eso?
31: Es el mantra clave del verano.
30: Este verano viaja con Costa en todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 18 de junio con bebidas y bus al puerto gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
32: Buenos días. En el sorteo de Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
33: 5, 34, 35, 42 y 46. Soles 3 y 5.
32: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda, con Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Bien jugado.
34: Yo, si tiendo bien, no plancho. Porque hay cosas que si puedes te las ahorras, como pagar de más al hacer la compra. Por eso, con el Club al Campo, comprando este costillar de cerdo a 5,95 euros el kilo, acumulas un 10% en saldo en tu tarjeta. Oferta disponible hasta el 1 de junio en Península y Baleares. Consulta la oferta en alcampo.es.
35: En Alcampo sales ganando.
3: Movistar Plus tiene el plan libre cines, series y mucho más por solo 4,99 al mes. Todo el entretenimiento que quieras en una sola plataforma, sin buscar en otro sitio, sin complicaciones. Y no necesitas cambiar de compañía. Lo contratas y listo. Advertencia, con todo esto dentro, no podrás ver otra cosa. Movistar Plus. Plan libre 4,99 al mes.
4: En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien quieras con tus gafas graduadas de todas las marcas. Ven a ver. Más info en visionlab.es.
5: Mañana, último día en el Corte Inglés para ahorrarte el IVA en electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
6: Con financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
5: Televisores, portátiles, móviles, frigoríficos.
6: También en web y app.
5: Hasta el 24 de mayo en compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
6: Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
7: Ràdio Girona. Cadena SER.
8: Estrena la teva cuina Movalpa amb electrodomèstics Bosch de regal. Sí, gratis amb la compra dels teus mobles del 2 al 31 de maig. Disseny a mida i qualitat que es nota. Vine a buscar-los a Movalpa Girona, carrer de Barcelona 133. Movalpa, cuines dissenyades per a tu.
9: Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
11: A la teva renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
12: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
13: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
14: Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
15: Edith Wharton escribió Las hermanas Banner en 1892, pero no la publicó hasta 1916. Cuenta la historia de dos hermanas que viven aisladas en su mercería, en un barrio humilde de Nueva York, y cómo su mundo salta por los aires. Nos habla de la abnegación y del sacrificio, de la pobreza, de la inocencia, del amor. Es una novela conmovedora, triste, profunda e inolvidable.
16: Anelisa, cuyo rostro menudo y normalmente angustiado mostraba una serenidad infrecuente y cuyos mechones de cabello pálido sobre las sienes venosas brillaban con fuerza a la luz de la lámpara, se había sentado delante de la mesa y empaquetaba con su acostumbrada y torpe parsimonia un objeto abultado y envuelto en papel.
17: Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en SER Podcast. Vayas donde vayas, Cadena SER.
18: A vivir que son dos días, Javier del Pino.

0: A vivir que son dos días. Javier del Pino. Ràdio Girona. Cadena SER. Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues... La SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
1: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
2: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
1: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
2: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
3: Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
4: A la teva renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
5: Per tu, Clàudia, quina seria la més característica?
6: La d'Úrsula Corberó, sens dubte.
5: Més que la d'en Mario Casas?
6: Molt més, tot i que la més icònica, la de Buzz Lightyear.
5: Doncs mira, no anirem fins a l'infinit i més enllà. Ens quedarem a Banyoles. Dissabte 30, una mandíbula amb 50.000 anys d'història serà protagonista del programa.
0: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo des del Museu Arqueològic de Banyoles. Dissabte 30 de maig a partir de la 1 del migdia. Segueix-lo a les freqüències i plataformes digitals de la cadena SER i SER Catalunya.
6: Trobo, Màxim, que el teu maxil·lar inferior tampoc té res a envejar el d'en Casas.
5: Això tu, que mires la mandíbula amb bons ulls.
0: Amb el suport de l'Ajuntament de Banyoles. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Es la una, son las 12 en Canarias. Delegación del Gobierno en Madrid cifra en 40.000 las personas que se han manifestado contra el Gobierno y Zapatero después de que le imputaran por el rescate a Plus Ultra. La protesta ha sido convocada por asociaciones de ultraderecha como Fundación Neos del exministro Mayor Oreja o Foro Libertad y Asociación del fundador de Vox, Vidal Cuadras. Siguiendo esa protesta ha estado nuestro compañero Carlos Sevilla. Adelante.
1: Sí, 40.000 personas según el Gobierno, el doble según los organizadores, han participado en esta manifestación contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
2: ¡Hijo de puta! ¡Pedro Sánchez! ¡Hijo de puta!
1: Muchas banderas de España, también símbolos franquistas entre los manifestantes que piden la salida del Gobierno con moción de censura o con elecciones anticipadas.
3: Para ver si este señor, si el Gobierno este, se vaya de una vez, porque aquí ya estamos hasta las narices.
4: Es importante porque estamos en un golpe de Estado, así de claro. Y no aprendemos los españoles. Un cambio, unas elecciones.
1: Entre los rostros conocidos, además de dirigentes de PP y Vox, hemos visto a Daniel Esteve de Desocupa o al empresario y presunto comisionista Víctor de Aldama. La marcha ya ha terminado, Almudena, y ahora decenas de manifestantes se concentran en los aledaños del Arco de Moncloa.
0: El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha asegurado que las negociaciones en Oriente Próximo son necesarias y fundamentales para lograr la paz con Irán. Son declaraciones que ha hecho en una entrevista en la CNN, Belu Jiménez.
5: El ministro Álvarez ha remarcado que no hay otro camino para la paz que las negociaciones y que la vía militar nunca es una opción. Además, ha apoyado la mediación de Pakistán, ha añadido que Irán no puede tener bombas nucleares y que deben parar sus ataques injustificados contra otros países de Oriente Próximo.
6: Lebanon must be part of the global peace deal, and Hormuz must be reopened again with a free passage, a secure passage, and no charge at all for that passage. I think it's possible.
5: Álvarez ha dicho también que el Líbano debería formar parte y que el estrecho de Hormuz debería de reabrirse con una política de paso libre y sin cobrar ningún impuesto a los barcos que lo crucen.
0: Y en Paiporta, en Valencia, ha inaugurada una escultura en homenaje a las víctimas de la Dana y a los voluntarios que ayudaron después de las inundaciones. En Radio Valencia, Adrián Sánchez.
7: El monumento recuerda a las 230 víctimas mortales de la Dana y es también un homenaje a todas las personas voluntarias que ayudaron al municipio tras las inundaciones. Sergio Baliño, de la asociación Revivim Paiporta, que ha organizado este acto, explica que el objetivo es crear un espacio permanente de recuerdo y de agradecimiento.
8: Es un homenaje a tantos héroes, a tantas personas que han sufrido, a tantas personas, pues eso, que al final se acercaron a nuestro pueblo sin pedir nada a cambio.
7: El monumento se ubica en el punto por el que durante las primeras semanas de la tragedia accedían al municipio los voluntarios y el material de primera necesidad. También desde donde los vecinos de Paiporta podían salir y alejarse un poco del desastre.
8: El lugar de salida, del lugar de escape y poder desconectar, que en esos momentos era también necesario.
7: Una escultura financiada con fondos solidarios recaudados por esta organización.
0: De la información del deporte, el Barça femenino puede conseguir hoy su cuarta Champions. Iria Vieira, buenas tardes.
9: Muy buenas, el Barça afronta hoy su séptima final europea en las últimas 8 temporadas. Esta vez se enfrenta al Lyon del ex azulgrana Jonathan Giraldez para conquistar la que sería su cuarta Champions, la final en Oslo desde las 6 de la tarde. Además, acaba de hablar Simeone en la previa del Villarreal Atlético de Madrid. Recordemos, su único partido que no se jugará mañana al no interferir el resultado en los demás equipos. Las palabras del técnico del Atlético de Madrid.
10: Mañana es un partido importante de cara a terminar mejor en Liga de lo que hemos estado durante toda la temporada, porque siempre hemos estado por debajo del tercero, si no me equivoco, y bueno, esperemos poder tener la conciencia de hacer un buen partido y en consecuencia poder terminar lo más arriba posible, que en este caso sería el tercer lugar.
9: Los colchoneros están empatados a puntos con el Villarreal, por lo que el vencedor del encuentro acabará en la tercera plaza.
0: Es todo, más información en cadenaser.com y a partir de las 2, la 1 en Canarias, ya en tiempo de hora 14 con Aida Bao.
11: Cadena Ser. Servicios informativos.
12: Cadena Ser y Ser Catalunya. Més oients que mai.
13: És la 1:04 en directe. Comença la funció.
12: A la Cadena Ser i Ser Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
13: Què tal? Molt bon dia. Bon dissabte, Clàudia Arcarons.
14: Ui, si t'obrim el micro, et sentiran a tot Catalunya.
15: Ara sí.
14: Què? Commocionada?
15: Tu què creus?
14: Sí. Commocionat és un bon adjectiu?
15: Home, sí. Jo no sabia que em podia allò, venir pell de gallina escoltant Callaíta, per exemple, no, de Bad Bunny. Així estem, emocionades.
14: Bueno, que res, que va tenir la fortuna d'anar al primer concert de Bad Bunny a l'Estadi Olímpic. Li va respondre a tot el que ell volia saber?
16: Yo quiero saber si ustedes están listos para la noche de hoy. No, pero así no, así no. Yo quiero que lo hagan cantando.
17: Si hay sol, hay playa. Si hay playa, hay alcohol.
14: Comunió.
15: Bueno, estàvem...
14: Germanó.
15: Estàvem morts de la il·lusió, sí, sí. No estàvem preparats ben bé que no, eh?
14: Mm.
15: No.
14: Quin va ser... Després en parlarem, i ens entretindrem, però digue'm, va, un moment que realment et va tocar.
15: Home, quan va sortir l'abat Guial, va caure l'estadi, que dirien alguns. Sí, sí, allà va ser molt fort. I és que, clar, era això, de que te les saps totes, i és cançó rere cançó, que les has sentit mil vegades a les discos.
14: L'entrada més cara que has pagat.
15: Totalment. L'únic que, com que la vaig pagar fa un any, perquè amb aquesta cosa de fer-ho amb previsió, ara és gratis. Jo hi vaig anar gratis, perquè, clar, vaig pagar 170 euros, una cosa així,
14: i
15: perquè ja fa tant.
14: I t'ha agradat tant que ara series tu qui pagaries. O sigui que per qui pagaries el doble, vull dir, per
15: no, anar-hi. No, jo el doble
14: ah, no?
15: No, eh? Home, potser no. No ens passem, eh?
14: Sí.
15: Home, 170 jo trobo molt, em sembla.
14: En qualsevol cas, ben invertits aquests euros. I qui té entrada per anar avui a Bad Bunny, el segon dels concerts de l'Olímpic? Ferran Massaganyes, com estàs?
18: Què tal? Molt bon dia.
14: Aniràs al VIP, tu?
18: No.
14: 500, no, oracus, que costava el VIP? O 300?
18: A partir de 500, posa-li, no sé. No aniria al VIP, jo. No, a més, és que jo tinc sort que, com que sóc alt,
15: ara
18: no em fa falta tenir grades a prop ni coses VIP, perquè jo ja ho veig bé.
15: I el VIP vols dir que cal? És que el que agrada és comunió, no?
18: Ja, no sé. A més, el VIP et donen com merchandising i ja està. O sigui, tampoc és que el vagis a conèixer o sopis amb ell o de cop, saps? No.
14: Simplement estàs més a prop d'ell.
18: Sí.
14: I més, és com si estiguessis la primera filera d'un cinema, tens la pantalla més gran.
15: I justament és la més incòmoda, la primera fila del cinema.
14: No ho sé.
15: Deixem aquí.
14: A veure, doncs el tenim aquí, a 4 passes.
15: Ai, quin susto.
14: No ha passat la nit allotjat... Bueno, ja porta uns dies allotjat a l'Hotel Mandarín del Passeig de Gràcia.
18: Jo m'ho he creuat mentre baixàvem cap a...
14: T'has creuat amb el Mandarín?
18: No, m'he creuat amb els seus de seguretat que tapen el... O sigui, entenc que ara devia anar a dinar, suposo. I jo anava baixant tan tranquil·lament i de cop han dit no, que no passi ningú per Passeig de Gràcia, no sé què, ja hem hagut de fer la volta... Bé, he fet la volta per darrere. I ja està, Pau Claris, preciós. No, he anat a peu, perquè no, més accidents no tindré.
14: Molt bé, doncs avui, clar, no podia ser de cap altra manera, abordarem el gran fenomen musical mundial que és en Bad Bunny, que continua a la ciutat de Barcelona. Afortunats els més de 100.000 que van aconseguir entrada, que es van esgotar i van volar, com sabeu, en res, en qüestió de poques hores. Isabel Rocati, bon dia.
19: Molt bon dia.
14: L'actriu Isabel Rocati, benvinguda al Tot és Comèdia.
19: Un plaer estar aquí amb vosaltres, compartir aquest tros de matí amb vosaltres.
14: Escolta, tu en gastes de Bad Bunny? Te'l poses? Pues, el poseu a casa?
19: Pues, si te soc sincera, no. Jo ja m'ha pillat una mica major i no, ara, per lo que vos estic sentint, m'estan entrant unes ganes tremendes d'escoltar aquest cavallero, aquest senyor. Sí, sí.
14: A més, tu tens molta música a casa.
19: Això
14: perquè
19: sí.
14: La teva parella és un pianista
19: és
14: de jazz.
19: Un pianista,
14: és en Vito Figueres.
19: Meravellós, la veritat és que sí, sí, sí. Mm. Vaig servida, que diuen. Vaig servida de música, sí.
14: Qui celebra més? Tu, els seus èxits musicals, els seus discos, els seus concerts, o ell, les teves estrenes teatrals, la teva primera pel·lícula com a protagonista? Cowgirl, que ara en parlarem.
19: I tant.
14: Qui celebra més?
19: És difícil de dir qui celebra més, no? Sincerament, jo que miro des de fora com ell celebra, veig que Joan celebra molt els meus èxits, i sí, ho celebra molt. I jo m'alegro, sóc diferent d'expressió, però m'alegro moltíssim. Jo també ho celebro, això ho tindria que dir ell. Però jo crec que tots dos, si fem un equip bonico.
14: Sembla ser un programa del cor, però per tancat porteu com 25 anys
19: junts, pràcticament, que ens coneixem. Sí.
14: I jo, que he anat fent una mica de... He anat allò mirant les vostres xarxes i tal, vull dir en antena, vull dir públicament, aquesta meravellosa frase que et va dedicar a tu i a la vostra relació. Diu, compartir la vida amb qui estimes és aprendre a ballar al mateix ritme, fins i tot quan la música canvia.
19: Uau! Això ho ha dit Joan?
14: Sí.
19: Ai, estic impressionadíssima, és magnífico.
14: Es pot veure, és tan obert tot.
19: Oh! Ves el que em referia de ell com expressa? Jo no m'expreso tan bé. Ell és meravellós de dir paraules així, frases així. Jo no m'he expressat, sóc més tancada en aquest sentit.
14: Jo m'he quedat pensant en això de la música canvia. Clar, es deu referir a les etapes d'una relació, al fer anys,
19: El fer junts, que evidentment, clar, és que...
14: A com es veu, es viu l'amor passats els 60.
19: Jo també ho pensé, que és així. Bueno, compartir parella, jo crec que és dels regals de la vida més grans i tenir la capacitat de créixer junts i d'afrontar, perquè trobo que de les relacions humanes en què ens trobem, la parella és de les més difícils perquè el nivell de mirall i on te situa te fa veure aspectes propis de l'ombra, que se diu psicològicament, que un amic no te la fa, o inclús en el treball, que són... És la parella la que te fa confrontar-te amb aspectes propis serios. I jo crec que és necessari confrontar-se amb si mateix per mantindre i créixer junts. Si no, s'arriben a nivells tòxics, per dir-lo d'alguna manera. I amb Joan, pues, tenim la sort tots dos, que som gent amb curiositat per treball intern. Tenim oficis que sabem que sense ser treball intern tampoc l'expressivitat, la creativitat tampoc tira milles, eh? Així que, bueno, ahí estem.
14: Afortunada, afortunada tu.
19: Ahí estem.
14: Isabel Rocati, un habitual dels teatres, figura popular per sèries com Vent del Pla, doncs això, passats als 60, fa el seu primer paper protagonista en una pel·lícula preciosa que s'acaba d'estrenar, Cowgirl, una dona, una vaca, un passat traumàtic i la possibilitat de retrobar aquest amor que ara comentàvem en la tardor de la vida.
20: No pot anar pel camí de dalt. La meua tona necessita calma.
21: Aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
22: No és més que una vaca i ja està.
20: Tona és la meua vaca. L'única que me quede aixina que no està.
23: Com és que no vas tornar mai?
22: No podia. Havia passat massa temps.
23: Mai és massa temps.

0: Cauguel, dirigida per Cristina Fernández Pintado i Miguel Llorenç, amb la Isabel Rocati, en Pep Moner i en Carlos Cuevas.
1: Exacte. Tu que has fet tant cinema, moltes òperes primes, no? Curiosament amb Carla Simón, amb la Mar Coll, però sempre secundàries, no? Per què creus que ha tardat tant a arribar ara, el protagonista?
2: Bueno, arriben les coses quan arriben, no sé com dir-te. Per mi ha estat un reto i un plaer immens. I no tenir referències de fer un treball protagonista en el sentit del rigor que requereix de rodar cada dia totes les seqüències. O sigui, el nivell de protagonisme de Cowgirl és gran, no? Jo no tenia experiència en aquest sentit. I realment per mi estava molt, molt nerviosa a l'inici. Era un gran reto. Sí, sí.
0: I t'arriba en un bon moment, creus? Vital, professional?
2: Jo crec que sí. Lo que una mica parlàvem ara fa poc, no? O sea, un es fa gran i les coses no te cauen del cel només per ser gran, sinó que jo crec que hem de posar la nostra part de créixer amb certa responsabilitat, no? Parlo pues, d'una mirada interna, d'un confrontar-se, d'un afrontar la vida i obrir-te a ella, no? I jo crec que és un moment bo per mi, com a actriu, però ja de la manera en com jo em situo, amb una certa humilitat, que això jo crec que es va guanyant amb el temps d'estar en l'ofici, tant siga davant de la càmera com davant del públic. I crec que és molt bonic que un actor des d'aquesta part de... A veure, com puc desaparèixer? O sigui, jo crec que l'edat, si anem creixent amb responsabilitat, els actors anem desapareixent per a mostrar el personatge, que diem, no? L'ego lo anem deixant a part. I jo crec que és un bon moment en mi, parlo de mi, per a mostrar això.
0: Sí, perquè és un bon carregat d'egos, aquest, El de l'escena, home, tots ho sabem.
1: Tu t'hi has portat sempre bé? Amb el teu ego t'hi has portat bé?
2: Sí, t'explico, perquè sí, lo que he canviat...
0: Quin caire psicològic està agafant la conversa.
2: Sí, és curiós. Sí, bueno...
0: Aquesta no te l'esperaves.
2: No me l'esperava, no. El canvi que he tingut és de passar de quan era més jove a algo que és com, oi, esto hay que eliminarlo de mi vida, a de cop dir... Primera, és un aspecte propi i estic aquí gràcies a ell. Jo crec que és necessari tota la part egoica per estar en la societat. Ara, una altra cosa és que això et domine, no? I en eso estamos, o sigui, però uno necessita tenir defenses i saber defensar-te i saber contestar quan toco i tenir la valentia o la força per aconseguir les coses. És ego, però ja que mantenir-lo a ratlla, no?
1: Domat,
2: és el teu amic, és una màscara més teva, és una part pròpia. Lo bo és que tenim moltes més parts i és com jugar amb elles. La vida és tot és comèdia. És així, has de saber jugar-lo.
0: Gràcies, ens ha fet la pròxima promoció, la pròxima promoció del programa. A veure, parlem d'aquest personatge, parlem de l'Empar. És una pel·lícula rodada en un entorn rural. Estem a la zona dels Ports, no? Sí. A l'interior de Castelló.
2: De Castelló.
0: A Castelló. Sí. Ella és una dona que viu sola.
2: Sí.
0: No té la família, però no direm res més.
2: Molt bé.
0: Sí. Bueno, sola i no sola, perquè té la vaca. Té la tona al seu costat.
2: Sí, és un nivell de soledat diferent. En el rural és... Jo crec que... Perquè molta gent me parla, està sola. I jo veig la pel·lícula, inclús quan l'estaven rodant, no tenia la sensació de soledat, de mostrar soledat. És una dona que sí, està en el seu... En la seva casa no hi ha un altre ésser viu, però no viu amb soledat de duresa. No, ho viu d'una altra manera, aquesta soledat.
0: Perquè creus que la soledat en el món rural es viu de manera diferent que a les ciutats.
2: És diferent que a la ciutat. En la ciutat jo crec que estem aïllats, en colmena, sincerament. Molt més aïllats que en el món rural. O almenys en el món rural que nosaltres, però sense idealització, hem volgut mostrar en la pel·lícula, que és real, de la zona. Totes les poblacions allà són bastant xicotetes. En una comunitat xicoteta te trobes coses positives, més negatives, clar, hi ha menys gent i hi ha també a vegades una confrontació més clara. Surt a la llum lo positiu, lo negatiu, però també passa en les famílies. Vull dir, la vida té això, té cares.
0: Home, ho diuen, no? Poble petit, infern gran.
2: Sí, senyor.
0: Això és una
2: idea.
0: Dita que...
2: És una dita que, perquè, clar...
0: Però també hi ha molt sentit de comunitat, clar, aquesta és l'altra part,
2: Aquesta és l'altra part. És
0: que s'ajuden entre si, no?
2: És el que volia comentar, que la comunitat és molt important i per a l'ésser humà són sers socials.
0: No sé quina enquesta sortia l'altre dia de Barcelona, que els veïns... O sigui, no ens parlem amb els veïns. O sigui, no hi ha relació entre els veïns. Ara no sabria dir la dada exacta i tot això, però és un estudi, una enquesta bastant recent.
2: No? Bueno, si a mi me preguntes la gent de la meva finca, que jo he vist molts anys, conec que poc, perquè van canviant tan sovint que, hola, Déu, no sé ni de quin pis són.
0: Quin barri vius?
2: Gràcia, estic a Gràcia.
0: No ha canviat Gràcia ni res, no? Quants anys portes
2: vivint? Uns 30 en aquesta casa.
0: Doncs així pots escriure la història de tots els mals, no?, que han arribat a la ciutat, no sé si per quedar-se o no, no? Gentrificacions... Això com ho portes? Com ho viviu? Doncs,
2: pues, si te soc molt, molt, molt, molt sincera... A veure, hi ha un aspecte que jo soc prou solitària i tal, me costa trobar-me tanta gent pels carrers. Però, si també te soc molt, molt, molt sincera, és donar gràcies del barri encara on estic pel tipus de gent que t'hi trobes. D'accents, jo sento alemany, francès, anglès, italià, molt d'italià pel carrer. No són altres idiomes. No sé com explicaria, en barris en què m'hi costa molt més l'energia d'entrar-hi. O sigui, si jo tinguera... Soc molt sincera, ara, visc a mig del Raval, no aguantaria massa temps. Jo, personalment, ho dic així de clar. Ara, en Gràcia, jo visc amb un altre nivell de comoditat. Però dintre de lo que és el Barcelona hi ha barris que no estaria a gust vivint.
1: Però i no t'incomoda, justament, també, tants guiris, tanta gent que passa?
2: Sí, hi ha este punt que m'incomoda del carrer, de gent, però no ho visc com una incomoditat. Un altre és el que jo opine del concepte del nivell de
0: gentrificació
2: o de la quantitat de gent que... o com se gestiona això. Això és un altre tema. Ara, personalment... No tinc una sensació de sentir-me mal, ni me produeix mal rotllo, ni m'he sentit mai atacada per ningú. No tinc una mala experiència, sincerament.
0: Tornant a la pel·li de Cowgirl, no ens hem apartat massa d'ella. Clar, és un personatge que és una dona gran.
2: Sí.
0: I jo no ara has fet moltes declaracions aquests dies, no?, la promo de la pel·lícula, i no sé on, segurament a algun canal, alguna xarxa, no sé, deies, és que això és un fet revolucionari.
2: Sí.
0: Revolucionari.
2: Revolucionari.
0: Un personatge de l'edat que tinc, o que
2: sí,
0: té.
2: Sí, que tinc.
0: L'Empar, i que tens tu.
2: I que tinc jo.
0: Que sigui prota absolut.
2: Pues sí, bueno, dic revolucionari en el sentit de que no tenim referents, no tenim costum de que siga el personatge troncal narrativament, no?, protagonista d'una pel·lícula, una dona madura, i que és a partir de la seva mirada, de la seva mà, que tota la pel·lícula se mostre, no? Per a mi és revolucionari, és un fet important, com a ciutadana, primera com a dona, com a actriu, òbviament, però com a ciutadana, com a ciutadans, tenir referents de gent gran de com viuen la vida, perquè la vida, fins a l'últim alè, està ahí. I la gent gran, per lo que estem dient, tenim moltes coses a dir, perquè continuem desitjant, continuem tenint ganes de ser feliços, de gestionar les nostres vides de la millor manera possible, d'estimar i que ens estimin, de cuidar i que ens cuidin. I això està ahí. I és important, jo crec, per a la joventut tenir referències de com la gent gran, de maneres de viure la vida.
0: I a més, una dona que no s'amaga i que no te n'amagues de l'edat que tens.
2: Parles de mi o de,
0: sí,
2: de Isabel?
0: Tu. Parlo de tu.
2: Sí, sí.
0: Tu, per exemple, no t'has operat?
2: No, bueno, no.
0: Com moltes companyes de professió?
2: Sí, la majoria... Jo de companyes així properes tampoc reconec tantes que s'hagin operat aquí de Catalunya, però sí, hi ha molta gent... És que el cine, a més, és tremendo, et fiquen una lupa... Altra cosa és el teatre, no? El teatre, tu tens una distància i tal, però el cinema, jo cada vegada que em veig, és que... Carai, dices, sí, és una lupa, lo que és la rugueta, és tot, te lo agarra tot.
0: I per tant, quan veus desfilar, ho comentava molt, no, Clàudia, la catifa vermella de Cans.
1: Bueno, la Demi Moore, per exemple, que està...
0: Perquè és l'última, aquesta catifa, però és constant.
1: Que ve de fer La Sustància.
0: Aquest escrutini global.
1: Sí, on es criticava super la pressió social i tot això, i ella està, que sembla que no ha entès res, no?, d'aquesta cosa, perquè també és això, que és víctima d'aquest sistema que pressiona les dones a tenir uns cossos demencials, de prims, d'operats... Fa faredat.
2: Sí, és, a mi m'encongeix el cor, perquè mira, ara mateix comentaven la Contra de la Vanguardia, avui hi ha una fotògrafa xinesa que està parlant precisament d'això, no?, de la pressió a les adolescents, a nenes ja no és, parlen de la bellesa, com per... està parlant d'un destí i, a més, està tan estratificat o tan dividit. Te podem fer aquest tipus de rostre i amb això, que té un nom, i això tindràs aquest tipus de destí. Mm. Podràs accedir a això o a bé, o a fer, o a D. I tu eliges, segons el rostre que te canvien.
0: A on acabaràs treballant o quin tipus de vida tindràs?
2: Exactament. I, clar, això les nenes s'ho creuen. I, clar, és quasi com estudiar una carrera o altra, que en la vida podré casar-me o no, sí, podré accedir a un nivell econòmic tal, si tinc aquest rostre o un altre. És duríssim, això. Uh-huh. És molt trist, no? És tristíssim.
0: Sí, o traslladat en l'ara, per exemple, de les xarxes socials, cada vegada veiem més publicacions amb filtres, fins i tot vídeos. O sigui, gent que no es troba còmode amb la seva cara. Sí. I gent jove, i... Mm. Bueno, és una cosa que... I clar, en el món de les actrius, dels actors, a més, és que va a la contra, perquè una cara operada perd aquella gestualitat, perd aquella mirada, aquests llaços que gasta l'Isabel Rocat i que disfrutem amb el personatge de l'Empar, no? Els matisos...
2: Sí, jo ho crec també. I luego hem de ser molt realistes. És que inclús mirant-lo molt fredament, imagina't com a productors d'un producte X. Qui consumeix el cinema, sobretot, i el teatre? Quanta gent, dones grans, madures... Tu ves una sala de teatre i està ple de dones grans. I és molt meravellós anar a veure una funció de teatre, una pel·lícula, en què pugues veure algo que tu t'identifiques més enllà de la narració en si, sinó que t'identifiquis com a ésser humà, com a dona. És molt bon. I això ho dic, inclús mirant-ho fredament, jo crec que se deuria descriure més per a gent gran i treballar més, perquè som públic, i és un públic a cuidar.
0: Bueno, el públic anirà creixent, perquè la població va creixent. Vull dir, també. I viurem més anys. Vull dir.
2: Sí, això és.
0: Cowgirl, aquesta pel·lícula que protagonitza la Isabel Rocati, que va també de segones oportunitats, és un dels grans temes d'aquesta història, del tornar, que dèiem, a enamorar-se, i aquí entra en acció Morro, interpretat per en Pep Moner, que li porta flors a l'Empar. Ella, una mica reticent, una mica seca, al principi.
2: Morro.
3: Hola.
2: Vens en els gossos?
3: Vinga, soles, tranquil·la. Pren.
2: No les hauràs agafat del cementeri?
3: No, va ser esta Maria. No n'hi deixarà ni una. Ja les he collit d'un bancal meu.
2: Regalar flors en Tots Sants és un altre costum raro que t'has portat a Amèrica.
3: Costum raro per què?
2: Oh, dic jo que en un dia com avui les flors són per als morts. Però com pareix que tu als morts no els poses flors...
0: Què podem explicar d'aquesta relació, d'aquest home que va, no sé si fugir o marxar, fugir potser, no?
2: Sí, va marxar, però va fugir.
0: Fa molts
2: anys. Va fugir fa molts anys. Sí, no podem desvelar, no podem desvelar, però sí. Però lo bonic de la relació és això, és una trobada de dos amics que es coneixien des de joves, en el que, òbviament, ja des del primer plano que ens trobem, vem què passa, hi ha una tensió entre ells dos grans. Hi ha espurnes i dius... I lo bonic de la pel·li és que es va desvelant a poc a poc el perquè. I és meravellós, ara que parles del paper del Morro, que és el mal nom que es diuen els pobles a una persona, és el Bernat, el Miquel, el Bernat, en el Pep Moner, fa un personatge masculí meravellós, en el sentit de que és una persona... Mira, el que parlaven de l'edat. Amb l'edat sap tenir paciència, sap mirar, escoltar, què necessita l'altre. Bé, jo vaig... Mira, el que deia el Joan d'agafar el ritme de l'altre, diu, anem, és ballar junts i agafar el ritme de l'altre. Pues això, en la pel·lícula ho fa aquesta relació entre el Morro i en Par.
0: Saber domar el desig,
2: també. Saber domar el desig.
0: Saber domar el desig.
2: Esto només s'aconsegueix, crec jo, la maduresa.
1: Mira, amb la maduresa, justament, no estem acostumats, potser, a veure escenes íntimes, no? Com la veu plantejar? Veu tenir dubtes o... No sé com la veu tractar.
2: Des del primer moment...
0: Vosaltres dos junts al llit.
2: Sí, sí, sí. Però, també tenim que dir, és una escena de tacte, de pells, de contacte en la part més abstracta, més poètica. És possiblement l'escena amb tractament amb el tractament més poètic, possiblement, de tota la pel·lícula. I des del primer moment se'ns va a tots dos, per part de Cristina i de Miquel, però sobretot Cristina és l'encarregada, perquè a més Cristina Fernández és actriu a banda de director, sí. Bàsicament ella és una ballarina preciosa, excel·lent, és coreògrafa, és actriu, molt bona actriu, i també dirigeix últimament. Pues des del primer moment se'ns va plantejar el que ara es parla d'intimitat, com allò estava plantejat, com ens sentíem nosaltres, quins límits posàvem, què estaríem disposats a... Però,
0: a ensenyar o no ensenyar.
2: Exacte, sí, no? Sí, ens va parlar amb molta sensibilitat i ens va presentar el que en realitat és, amb una sensibilitat, al meu pare, exquisida, i tots dos vam estar molt d'acord amb això, no? Mm. Sí, sí, o sigui que ens van sentir molt ben tractats en aquest sentit.
0: Perdona, em pregunta, tu t'espullaries al cine?
2: Jo depèn...
0: La Carmen Maura, en 80, s'acaba de despullar.
2: Clar,
0: diu, no... I li preguntàvem per què, diu... Pues porque nadie me lo pidió antes.
2: Maravillosa,
0: maravillosa resposta.
2: És meravellosa. És que, clar, depèn tant de lo que estigues narrant, m'explico, de la pel·lícula, de la narració.
0: Si està justificat.
2: Si està justificat, però ben justificat per la història, per allò que estàvem parlant. Aleshores, jo no tinc cap inconvenient. Una altra cosa és, ara toca pap i per nassos, ara ensenyar esto o l'altre. No, no, esto es otro tema. Però jo ahí no tindria, mai haguera tingut inconvenient. I mira, ha passat ara, mira, s'ha perdut el públic... tota una joventut meva, meravellosa, eh? Meravellosa. Jo ahí entenc a la Carme. És que és així, a la Maura. Mira, antes nadie me lo pidió, se lo han perdido, oiga, se lo han perdido esto.
0: Se lo han perdido. Bueno, quien tuvo, retuvo, eh?
2: Bueno, eso dice.
0: També s'ha de dir, eh? Vull dir que... no hem parlat, i ho fem molt ràpidament, de l'altre home, de la vida de l'Empar, que entra... Pues no se sap ben bé d'on arriba en Carlos Cuevas, que manté una relació molt diferent de la d'en Morro, però que també la complementa.
2: Totalment. És una pel·lícula d'amors. Amores, ja. Que sí? Perquè hi ha diversos. Hi ha altre home, que és el veterinario, que ahí parlem de l'amistat, realment, de tu a tu, d'edat. Amb Carlos Cuevas, que a banda és, vaig sentir molt ben acompanyat. Jo a Carlos lo quiero mucho, perquè compartimos ben del pla, lo vi crecer, clar. Lo quiero mucho. I el paper que realment ell, que tampoc desvelarem, exactament crea, és una relació... intrageneracional o transgeneracional o com és, o intergeneracional. Jo, esto es intergeneracional. Entre generacions,
0: no?
2: De diferents, claro, diferents generacions d'edat, en el que ell arriba un moment en l'escena que diu, som les restes. Jo dic, com és això? Les restes de què? Diu, d'allò, el que quedem de, no? I cadascú té les seues motxilles. Quedem, som els que estem vius de les nostres històries. Ah. I ens hem trobat, després de els dolors, ell el seu, jo el meu, i de cop són dos sers d'edats diferents que s'escolten, se cuiden amb respecte, sense jutjar-se una a l'altra, i se complementen. Jo crec que en part dona a Ricky una part maternal d'acollida, de sostén, que necessitava, i ella, Ricky, també li comporta, i no avançarem històries, però un forat i un dol i un dolor i un anagró que ella té, un enfado amb si mateixa per no haver sapigut sostindre una situació emocional familiar, i Ricky pues, li dona esta segona oportunitat d'ella adonar-se des de la llum, de créixer i acollir-la d'una altra manera.
0: Bueno, us han vingut ganes, no?, de veure la peli. Jo crec que l'última li hem de fer de venda el pla, no?, que ara l'acaba de citar. Crec que va ser l'aniversari l'any passat.
2: Este any, fa no res.
0: 20 anys.
2: Jo diria que sí.
4: 20 anys de venda el pla.
0: Ferran Bassaganya s'ha tornat a treure la puteta. Sí, no, i sí.
1: Ell obsessionat amb la joventut.
0: Però,
4: mare meva...
0: Però, clar, la veieu vosaltres? Oi tant. Molt petits, no?
1: A mi em va enganxar just, una mica.
4: Ah, no, jo sí. Oi tant, jo
0: sempre sí. I què recordes?
4: Home, doncs, és que, clar, per mi va ser la sèrie de TV3 que jo vaig veure quan creixia, saps? A més, me'n recordo molt que era els dilluns i els dimarts en una època, llavors era com començava la setmana d'aquesta manera, i, no sé, clar, jo també soc d'Olot i allà era molt... Vull dir, Olot és molt de TV3, i me'n recordo que ho parlàvem molt al col·le.
0: Bueno, i que estava localitzat també en un ambient, doncs,
4: a Breda,
0: petit,
4: sí, oi tant, no? Sí, sí.
2: Sí, sí.
4: Sí, sí. No, no, jo me'n recordo moltíssim també del Plau, i tant. I que també hi veia aquesta cosa com de tele pública de les drogues, en aquella època, dels accidents de cotxe, de, no ho sé, vull dir que hi havia...
0: De, com de conscienciar a través de les trames.
4: Oi, tant. No? Bueno, sí, jo me'n recordo molt de, home, de la Mònica, la cadira a rodes, tota aquella trama, era loca. Sí, sí, oi, tant.
0: I ja, no sé com ho vas viure tu, així, però en resposta curta...
2: Vendel Pla
0: per tu.
2: Vendel Pla per mi va ser... Bueno, jo vaig gaudir molt, vaig disfrutar molt.
0: Van ser 5 anys?
2: Van ser 7 temporades, set? Que... Uns 5 anys, sí, al voltant de... Jo entria a fer... La Marcela era dos rèpliques. I com va anar creixent va ser meravellós. Jo m'estimo molt. És dels personatges que tinc al cor, la Marcelica. Me l'estimo molt. Ho disfrutava moltíssim.
0: Bueno, i aquesta relació tan especial que teniu amb en Mori Ruiz, que no sé on he llegit, que us permetien fins i tot improvisar en una sèrie, que és el més guionat i...
2: Totalment. En algun moment s'ho van plantejar, perquè, i ho fèiem, eh? Teníem una complicitat extraordinària. Jo no... Això és extraordinari. No m'ha passat mai a aquest nivell, eh? D'improvisar realment. Ens va, pa, seguim. I, a més, fèiem un gènere, fèiem un altre. Érem com una miqueta comodín, nosaltres, també. Si la trama central era més sèria o més tal, nosaltres... passaven coses més de comèdia.
0: Allà al bar.
2: Si l'altre era més de... Nosaltres vam arribar a veure extraterrestres en un moment determinat. Si la trama era molt boja en un moment determinat. No, però això t'ho dic, era com una miqueta de contrapès de la trama central. No, ho recordo amb molt de carinyo, molt.
0: Isabel Rocati, actriu, no us la perdeu, a Cowgirl. El seu paper protagonista, passats els 60 anys, molt ben arribat, en un moment molt maco, jo crec, i la disfrutareu, aquesta història, i també de Vendel Pla, que deu estar por ahí, que es pot veure a les plataformes, no?, perquè ara és tot accessible, imagino que sí.
4: Trescat,
0: no?
4: Suposo.
2: Bueno, Trescat està, la pots veure, jo de tant en tant entro a veure cosetes, està ahí penjada. Sí.
0: Isabel Rocati, una abraçada, ha estat un plaer, gràcies.
2: Per a mi també, moltes gràcies a vosaltres.
0: Propera.

0: Aquí seguim el Tot és comèdia de Ser Catalunya quan passen 5 de 2 quarts de 2. Fernanda Saganyes.
1: Segueixo aquí.
0: Sí, Clàudia Arcarons, rec, ha anat acompanyant l'Isabel Rocati aquí a la sortida i ara de seguida està l'esprint corrient. Ella és molt necessària ara en aquest temps, en aquest tram, perquè va ser els ulls del Tot és comèdia ahir.

0: corrient. Ell és molt necessari ara en aquest temps, en aquest tram, perquè va ser els ulls del Tot és Comèdia ahir.
1: Bueno,
0: va ser, ja va començar
1: mateix
0: a ser els ulls del concert de Bad Bunny al balcó, amb l'Anna Puigvoltes.
2: Exacte.
0: I amb els fans, que fins i tot els vas fer cantar. Meravella.
2: Un petit joc.
0: Sí. Fes-li anar al Ferran, a veure si...
1: Ui, a veure si aprovarien
0: batbanisme.
2: Allà, por la mañana café.
1: Por la tarde, Ron. No sé ja cómo no sigue la dichosa canción.
0: No sé si al concurs hi afegeix Anna Rojas, la nostra companya dels 40 USA. Com estàs, Anna? Bon dia.
3: Hola, companys. Encantada d'estar aquí.
0: Et queda veu, tu? Perquè també vas anar al concert.
3: Sí, em queda veu. O sea, sembla que no, però sí, és que... Va, vaig a cantar, vamos...
2: L'home
3: a tope.
0: Clar, jo això sempre m'ho pregunto, no? Ets periodista, estàs acreditada per informar sobre el concert, però a la vegada, si ets fan, estàs veient el Bad Bunny, tu. Com trobes l'equilibri? És a dir, jo què sé, ara cantes una estrofa i després t'apuntes... Com va això? Com tu treballes?
3: Sí, i ara més amb les xarxes, o sigui, tinc que cantar, anotar, gravar amb el mòbil, o sigui, tinc que fer un multitasking, que és que hauria que fer un altre màster d'això, eh? Ara, com a l'època de les xarxes socials, o sigui, vaig fer la dona orquestra, ahir.
0: No sé, posa'm un adjectiu així que puguis resumir el que vas viure, el que van viure aquestes, que quan 55.000 espectadors de l'Olímpic ahir, 55.000 més avui que disfrutaran del segon concert.
3: Espectacular. O sigui, històric, icònic. No puc posar només una paraula, jo diria.
0: Ets fan de Benito?
3: Es nota, jo crec.
0: Molt bé.
2: Sí. Calia.
0: A veure, referències, que és el que ens agrada.
2: Mira,
0: aquí. Que ens parlin de lo nostre, no? Que una superestrella internacional vingui aquí. No sé si va parlar en Bad Bunny en català.
2: Algú va dir, Anna, algú va dir.
3: Sí. O sigui, bueno... Ell, com tal, crec que no va parlar en català, però sí que va haver com moltes referències en el show, i de fet crec que és molt necessari, perquè passa moltes vegades que els artistes venen aquí a Barcelona i potser no saben la llengua que parlem acá. Mm-hmm. O sigui, no fan cap referència o res, i crec que va ser molt important que al primer moment del show va fer com aquest teaser de nois parlant en català.
0: Sí, un vídeo que es va projectar.
2: Exacte. Sí, això els catalans, nosaltres anàvem bojos, clar, ens donen engroneta i
0: si tot... Sí, ens provoca... Anava a dir una guarrada ara, però ja està.
2: Però sí, allà va estar
4: molt bé. Voleu que us expliqui un coti?
0: Sí. Tot tu,
4: aquest vídeo està gravat dues vegades, perquè la segona vegada... O sigui, la primera vegada no la van gravar en català. No, o sigui, és un 80% segur, però... Sé segur que el que veu veure no era... Està gravat dues vegades, aquest vídeo.
2: Fixa't tu. Val. Home, és veritat que ell tampoc va dir, bona nit, ni un t'estimo, tonto. Mm-hmm. Cosetes.
0: Molt bé. Això va ser al principi.
2: Exacte.
0: Explica'm cosetes.
2: Ell se'l veia emocionadíssim. O sigui, quan va sortir, perquè ell surt des de sota, es va estar almenys 2 minuts de rellotge mirant el públic embogint completament. I llavors ja va arrencar amb el concert, però no sé tu, Anna, però jo el vaig veure molt emocionat, realment.
3: Molt emocionat, jo crec que estava pletòric i va estar, hòstia, 2 minuts sin dir res, que semblava el Festival de Cannes, perquè era una ovació com de 5 minuts, o sigui, va ser...
0: L'ovació de los Javis.
3: Total, o sigui, l'ovació del Bad Bunny, o sigui, molt fort.
0: Sí, però sí. Això també és domini del tempo i de la situació, no?
2: Ah.
0: Això jo, la Beyoncé, ho he fet no tanta estona, l'he vist fer-ho.
2: Sí, i amb els ulls tancats, i respirant per la boca, o sigui, estava connectant.
0: Sí, ara, però tens 55 persones a davant, clar, corejant el teu nom, que... En fi, això...
3: Molt fort, sí.
0: Més.
2: On anem ara, no?
0: On anem? Escoltem.
2: Anem a la caseta.
0: No? Anem a la caseta. I escoltem algun àudio, sí, potser?
2: Aviam. Clar, perquè a la caseta estava ple de jugadors del Barça, que això, que ens anaven donant aquestes engronetes, no? Visca Catalunya, tal, ens tornem boixos.
0: Bueno, la caseta contextual, no sé si cal context o no, però potser algú que no sigui fan de
3: Batman
0: i que no hagués vist la Super Bowl...
3: Clar. Sí, és, realment és un moment com important del show, perquè és com una rèplica d'una caseta tradicional de Puerto Rico. I, clar, és com que la idea és fer una mica una festa amb perreo i tal en una casa tradicional, tenir una mica aquest emblema. I per això sempre hi ha com figures reconegudes, diguéssim, al show.
2: Exacte, va ser la part això de les cançons més fortes, més dures, a més, i aquí ja era gairebé nit. I, bueno, aviam, sigui personatges estel·lars que van sortir allà, a part dels futbolistes, no?, perquè, bueno, tampoc ens interessen tant, no? Aquí, la Miriam Mal, Ferran Torres, Lewandowski, tots xivats, perquè jo, bueno, reconeixem els justos, Dani Olmo, també.
3: I,
2: però el protagonista per nosaltres va ser Marc Giró, que de cop surt amb Bad Bunny i ell estava ben bé al costat de la porta, rient, aplaudint i sense fer gaire més. O sigui, va fer una mica de perfil baix.
0: O sigui, no va fer de Marc Giró.
2: No va fer de Marc Giró. No. També ha de descansar, aquest home. No?
0: Sí. Bueno, potser estava com sobrepassat pel...
2: Clar.
0: No ho sé, no ho sabem.
2: Per tant,
0: són teories.
2: De perreo.

0: I llavors el que també hi havia és bastant influencer, no? Cares sí. així que algú coneixia i algú altre, no? I una primera fila de molt noies d'imatge, que això ho vam comentar.
1: Què vol dir una noia d'imatge?
0: Noia d'imatge, però això, la primera fila és una càmera que va passant de tant en tant amb tot de noies guapes, mones allà, anar mirant a la càmera com seduint, bàsicament. Ja. Això és un punt incòmode, trobo.
2: Sí, a mi em va semblar una mica sí. awkward, o sigui, com molt... Com jo m'esperava realment com veure alguna figura d'aquí, de Barcelona, potser la Batlle, que després va sortir també, però jo que sé, una Muixca, una Ara. Julieta, una Aitana, o sigui...
0: Sí, un punt més de grup, d'amics,
2: sí, sí, sí.
0: I no, era una mica un aparador.
1: I mostrant-se natural, voleu dir,
0: Exacte.
1: No? No fent una semicòrio o pose.
2: Sí, total. Era molt videoclip.
0: O ballarins, posar ballarins també està molt bé, que ja n'hi van haver. Però aquesta cosa tant de noies, de mireu-les, que mones són...
3: És que és lo típic, em sap molt de greu, però és que és lo típic de les discoteques, de deixar entrar noies, pibons, per... i de fet... No hi havia, o sigui, això no sé si és veritat, però no hi havia com un nano que reclutava noies entre el públic per anar a la caseta
0: sí,
3: i que
0: sí.
3: té un perfil de noia triada.
2: Sí.
3: Que això també l'altre dia, mira, ja aquí som, ho dic, però l'altre dia hi havia la Laura Fab a la tele parlant d'això i anava a dir que no, poseu-vos mones, no sé què. I era com no. O sigui,
0: però què estem dient?
3: Just no.
1: Un moment. Poseu-vos mones per si us agafen.
3: Si us agafen, clar. Saps? Poseu-vos exuberants per si us... I era com, Home. Però és que no havíem deixat enrere tot això. Vull dir que anem en compte amb això perquè, ostres,
0: clar, perquè
3: saps?
0: És que al final
3: tornem
0: és
3: a caure-hi.
0: Exacte, i a la caseta que hi ha postfamosos i no noies canòniques a qui pot agradar a tothom.
2: Mm. Tothom.
0: Bueno, revisem-ho, això.
1: Si en Ferran Bassaganyes, que va avui a veure el concert, volgués anar a la casita, què hauria de fer? A part del recluta, eh? O sigui, t'has de posar molt guapo, això sí?
3: Sí, però crec que si ets un noi...
0: Bueno, pots cridar el que fan cridar, no? Hi va haver un noi que el van agafar del públic per fer-lo
2: sí.
0: de... Pero PR es otra cosa.
2: HPR, otra cosa.
1: Ja, però has de tenir ja, diguem, cèntims Clar. O un nivell de fama, això
0: segur,
1: no?
0: O has d'haver acampat per estar a primera fila.
1: O has de?
0: Sí. Haver acampat per estar...
2: Sí, sí, a primera fila, Clar. Perquè és que aquest noi que va gritar el HPR va estar en primera fila. Mm-hmm. I realment, si vols anar a la casita, doncs
0: no hi ha una altra.
2: Perdona, realment.
1: Vols anar a la casita, Ferran?
2: Sí, sí.
3: Home, si el nivell és aquest, potser li deixo...
2: Ara, home,
3: saps? Ara entenc que en Marc Giró també estigués una mica... Ah,
0: ell estava a última fila, allò de dir, sí, per favor, això no va amb mi.
3: Ui.
1: Bueno, i quan va sortir ella a l'estadi? Es va enfonsar?
4: Batlle Alpedrea,

0: Això és com allò de la Rosalía. Qui traurà el confessionari? Doncs qui serà l'artista convidada a Barcelona?
1: Havia la nostra Batllal. O sigui, la reina de Barcelona.
2: Música mana.
1: Total, total. I... jo no em vaig desmaiar-me de casualitat.
3: Com a... bueno, però i... va cantar una cançó seva.
0: És el que també va tenir la generositat al Benito de dir-li, no, canta també tu una.
3: Sí, i quina era? Us en recordeu?
0: El
1: Dame. Era Dame.
3: Oh!
0: Dame.
1: Sí. Va ser molt fort.
3: Jesús, em moro.
1: Va ser un moment icònic. Sí,
0: i avui hi tornarà o creieu que hi haurà una altra artista diferent?
1: Hi haurà una altra.
2: La gent diu Arcàngel, el que voldria també la gent és una mica la Rosalía.
3: Sí.
2: Clar, no sé, Aitana, no sabem.
3: Ah, no, però Aitana està de gira, no? Aitana no
2: pot. Sí, hi ha dates que tampoc concorden.
3: No.
2: I també el que hi va haver, no, és que a cada show, a part de portar algun convidat, el que fa és una cançó especial per aquell concert, no? Que ahir, quin es va fer?
1: La de la Santa, que és la que té amb el Daddy Yankee. Que aquesta cançó no es repetirà com a, durant aquest tour, o sigui, només serà per a la primera data de Barcelona.
2: Exacte, i també va fer Moscow Mule i Yonagi, que també eren molt esperades.
3: Hola, jolín, doncs ja no em queda res a mi aquesta nit, ja que jo n'algú n'hi ha fet tot.
0: Ai, un tros de repertori, no?
3: Sí, però...
0: sí, sí. I va agrair-li també al públic que hagués esperat tants anys, no?, de Barcelona i de Catalunya.
2: Sí, 7 o 8 anys va dir, no?, que havia tardat.
1: Sí, sí, 7 o 8 anys. És que, de fet, l'última vegada que va estar aquí el Bad Bunny va ser també a Barcelona, al festival, al Sónar, de fet. I va dir, o sigui, moltes vegades, com durant el show, de moltes gràcies per esperar-me tant temps, o sigui, i per confiar en mi abans de que el món lo hiciera. O sigui, perquè realment aquí, a l'estat, o sigui, hem escoltat la música del Bad Bunny des de que vaig començar.
2: Molt, clar. I, de fet, fa riure, perquè és que va començar tocant a Lleida, fa uns anys, tocant a Vilova, de Lleida, per 15 euros.
0: Sí. Bueno, i també va estar a Girona, en aquella època, el 2016, va actuar en una discoteca llatina i es va posar la samarreta del Girona. El Girona, que juga avui la permanència a primera divisió, sort amb el partit
3: endavant
0: contra l'Elx. També juga a la final de la Champions, el Barça femení. Oh, també li desitgem tota la sort del món.
3: Ho teniu guanyat, això ja.
0: El que t'hi jugues especial avui, no us perdeu la transmissió de Ser Catalunya. Va, més música de Bad Bunny. Yo la conozco.

0: Bueno, aquesta seria, Anna, la part més política poder del show, no? Quan va tocar l'apagón de Puerto Rico.
1: Sí, que és una cançó, de fet, molt important. És que, de fet, com tota aquesta era de vitear més fotos, crec que ell ha ido com un paso más endavant, o sigui, i ha intentat com una mica parlar d'esta crítica social de tot el que passa a Puerto Rico amb el tema del turisme, de la gentrificació, o sigui, també només quedar-se en la part del folklore, sinó també transmetre com a la resta del món el que està passant a la seva terra.
2: Exacte, i que una persona d'aquest país justament sigui ara el número 1, no, diguem-ne, i a més també va fer com un missatge molt maco de per aquesta nit i només aquesta, tots som de Puerto Rico.
0: Tots som boricua, no?
1: Exacte.
0: I l'última.

0: Anna, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Torna com vulguis, aquí el Tot és Comèdia.
2: Per favor.
0: Que bé, eh?
3: Quines
0: com
3: ganes.
0: Com t'ho passaràs que aquesta nit, eh?
3: Com un llamp a l'estadi olímpic, de veritat.
0: Bueno, doncs encara no t'hi vas, encara no puges a l'estadi olímpic, que tenim tota la mixtape amb en Ferran Bassaganyes i sintonia, home, per fer les coses bé, primer. Un assaig molt interessant i, com no, el Primavera Sound, que ja tenim a tocar. Però abans, vols parlar d'una estrena teatral?
2: Sí, bueno, la meva. O sigui, avui heu tingut a dos personatges que han estat a l'escenari de la Fabià Puigcerver del Teatre Lliure, perquè ahir vaig anar a veure Contra Antígona, i a aquesta obra de Contra Antígona us la recomano molt, però més hi ha un moment en què demanen a 14 persones del públic que baixin i que siguin al cor.
0: I tu vas ser un d'ells?
2: Home, òbviament, jo em vaig aixecar i vaig dir, pa abajo que voy, 100%. No, sí, sí, i vaig dir, mira, llavors jo avui és el meu dia post-estrena.
0: Però sensacions, o sigui... A veure, és molt una obra
1: guai
0: que dirigeix l'Andrea Jiménez.
2: La dramaturgia és de la Victoria Spumberg.
0: I està protagonitzada per la gran actriu.
2: La Júlia Trullol.
0: Trullol.
2: Que fa l'Antígona, correcte, que fa l'Antígona. I la veritat és que molt guai, molt guai. Clar, tu estàs... O sigui, tu et fan pujar, et posen un audioguia com en un museu, et fan pujar com a l'escenari, i et van dient que vagis fent coses una mica...
0: Coses com què es poden dir?
2: Sí, bueno... Et van dient, rotllo, mou-te lliurement o posa't al costat del personatge el que vols donar suport i tal. Sí que és el que jo crec que han d'acabar de polir alguna cosa de com aprofitar encara una mica més a aquest cor. I ara jo aquí xupant càmera, ja ho veus, en plan de, no, hagués pogut ser més protagònic. Sí, de fet, jo us he de dir que en un moment em vaig posar en el centre absolut de l'escenari entre els dos. Sí, tota la resta del cor estava en un costat i jo vaig posar en el centre i estava com allò, veien els dos, Creon i Antígona, i jo en el mig, mirant...
4: Creus que canviaran els pamfletos i ara hi haurà la teva cara?
2: Sí, home, només faltaria, només faltaria. Sí, sí,
0: jo no
2: sí
0: faria mai amb la vergonya que tinc jo, que m'agafin
2: i
0: entrenin.
2: No, jo us ho recomano, mai. I si algú que ens escolta va a veure-la, feu-ho, perquè com que et pots tapar, hi ha 14 persones més, aleshores tu pots tapar, quedar tapat.
0: Home,
2: amb el
0: grup. Com a experiència és increïble.
2: És molt guai, la veritat. Sí, sí, sí, ara, i crec que també tampoc t'enteres molt de l'obra, perquè estàs més pendent del que et diuen i tal, que de res més.
0: L'autor de la biografia de Julio Iglesias, sí, Hans Laguna, Yo siendo yo.
2: Yo siendo yo. I arriba l'estiu i arriba el moment de parlar d'un quadernet aquests d'anagrama, i a més avui, ja que teníem el Bad Bunny, després parlem del Primavera Sound, doncs, bueno, el teatro de l'autenticitat en les estrelles del pop, es diu aquest d'això. Llavors,
0: aquest
2: bueno,
0: d'això.
2: Aquest llibre, perdó, perdoneu. Us he dit que estic molt nerviós per de Bad Bunny, o sigui, tinc un dia una mica...
0: Sí, sí, nosaltres t'ajudem, no pateixis.
2: Sí, sí. Bueno, en fi, és una sèrie que és molt recomanable perquè al final parla una mica de com aquest valor de l'autenticitat, i de fet connecta una mica amb aquest Bad Bunny que fa molta gala de Puerto Rico, de sí, tot això, com aquesta cosa de l'autenticitat és una mena, una estratègia de crear un territori de marca de les estrelles del pop actual. Abans, als 80-90, les estrelles del rock eren una mica les que eren autèntiques, no? Les que anaven de rebels, no sé què, i el pop quedava una mica com lligat a la cosa de, bueno, doncs algú ha fet una cançó, surt de l'escenari, canta i calla una mica la boca. Què passa? Que amb la mesura que es van començar a deixar de vendre discos, la indústria musical va dir, no, és que clar, les estrelles del pop les he de convertir en marques, i llavors s'ha potenciat molt aquesta idea de l'autenticitat, i és una mica el que el Hans Laguna en aquest assaig va com desgranar una mica. És com que ja no compres la música, és a dir, quan tu vas a seguir un artista musical ja no el vas a veure la seva música, sinó
0: no
2: vas
0: només,
2: a veure...
0: No
2: correcte,
0: només.
2: Vas a veure una mica el que engloba tot això. Mm. Llavors també per això a vegades hi ha com artistes que fan grans flops perquè ja no t'identifiques tant amb ells, o hi ha artistes que de cop ens agraden moltíssim, com pot ser en el cas de Bad Bunny, perquè de cop hi ha com una autenticitat i és una manera de que tu t'identifiques amb aquella persona.
0: Has triat Charlie XCX per alguna raó especial?
2: Charlie XCX fa 2 anys, n'hem parlat molt aquí, va ser la gran diva pop amb el Brad Summer, no? Era com ella era una total diva, no sé què. I llavors, ara acaba de treure dos singles nous, on va una mica més cap al rock. Ja no va cap al pop aquest més electrònic o una mica més... Sí, més electrònic. Ara va més com una cosa de rock i sembla que la recepció dels seus fans no ha acabat de ser del tot unànime, no ha acabat de ser del tot molt dolça. I ella ha fet un tuit que diu estic molt contenta que escolteu la meva música, però que sapigueu que el meu art jo el faig per mi i el que se sent honest amb mi i jo sóc autèntic amb mi mateix, no sé què, no sé quantos. I clar, quan va passar això vaig pensar, ostres, que fort que just el Hans Laguna està reflexionant sobre aquesta autenticitat de despatx, diguéssim, clar. Que tot està tan programadet i tal. I llavors ella doncs, fa tot això, perquè al final ara les artistes del pop O sigui, surten molt com a que jo sóc compositora de la meva pròpia música, perquè te la creguis, això que passa és real, és meu. De fet, per això hi ha tants documentals també, no?, d'aquests moments de la gira on les veus que elles estan a darrere de tots els processos creatius, quan realment us puc dir que hi ha molts creatius, hi ha molts directors creatius a darrere. O sigui, que
4: però
2: molts,
4: és bo ser un producte.
0: Molts, correcte. O sigui, una cançó la poden firmar 8 productors.
2: Correcte.
0: No?
2: Hentai de la Rosalía té 6 compositors més. Sí,
0: vull Ana Rojas, dels 40 USA, los 40 USA, continua amb nosaltres, li interessa molt aquest tema? Anava fent així? Vull dir que si vols dir alguna cosa, alguna aportació.
1: Sí, no, que de fet hi ha cançons, o sigui, el David tirar-me les fotos de Bad Bunny, hi ha cançons amb 30 compositors.
0: Què?
1: Sí, hi ha una que té 27, crec. O sigui, és fort, és fort.
4: Però aquesta por constant, no? També, que, per exemple, la Aitana sempre se l'acusa molt de ets un producte, i elles estan constantment reivindicant de no, sóc autèntica, sóc jo la que tiro endavant, no?
2: I correcte. Dius,
4: tampoc passa res per acceptar que vas amb un equip perfecte i enorme.
2: Sí. Però sembla que com que amb les xarxes socials estem tan a prop i tenim tant accés a la seva intimitat, d'alguna manera, clar, necessitem que siguin com les nostres amigues. I de fet, a vegades els hi passa com a la Chappell Roan, que els fans se senten que són els seus amics. Clar, hi ha aquesta barrera de les xarxes socials ha dissipat tant la intimitat que, clar, de cop es troba la Chappell Roan, que està fent un cafè en un d'això, i la gent va com si fossin els seus amics, saps? I la tia és una borde i va dient, no, deixeu-me en pau. Sí, no sóc el vostre amic, tal. Sí.
0: I el tema de les marques comercials?
2: Ah, bueno, és que això
0: em flipa. Quin paper juga, això?
2: Clar, als 80-90, si un artista començava a fer com acords comercials o es venia molt al capitalisme, era un venut, no? Allò, sopa de venuts, no sé què, tal. Clar, ara, tu veus a la Rosalía, que tots considerem que la Rosalía és superautèntica i que ella ha volgut ser la monja, no sé què, i vas al Palau Sant Jordi a veure-la i tens tot ple d'anuncis d'ella anunciant-te una colònia i quan surts del metro és ella anunciant-te unes sabates. Aleshores, mai les estrelles del pop havien estat tan autèntiques, però ara no havien estat tan envoltades...
0: Tan venudes al capital, no?
2: Correcte.
0: Home, mira, Bad Bunny, no?, amb els acords aquests que té amb Zara i...
2: I a la vida, també. Sí. De fet, el teniu aquí al costat en un postre gegant a la botiga.
0: Cada dia, o sigui, aquesta setmana ens l'hem trobat cada dia.
2: Doncs res, això, Yo siendo yo, del Hans Laguna, els nous quadernos d'Anagrama, que sempre valen molt la pena,
0: molt.
2: I al final l'última reflexió és, a vegades parlem de les popstars, però no som nosaltres també una mica marques, quan ens posem a les xarxes socials, triem què ensenyem de nosaltres, què
0: no. Jo no, perquè com no hi soc...
2: Doncs ets la Beyoncé, que també és com la que no...
0: Ara,
2: saps?
0: Vinga.
2: Ets la Beyoncé.
0: Soc la Beyoncé de la ràdio.
2: Tot és com a dir en Beyoncé. Ja està.
1: Bon títol.
0: Anem a parlar del Primavera, així sí, una mica a l'Spring, fent de DJ aquí Ferran Bassaganyes a la mixtape del Tot és Comèdia.

0: Arriba el moment més dolç de la mixtape, arriba el Primavera Sound, arriba això, i escalfem motors, volem turistes, música, marques, cantants,
1: bueno,
0: si ho volem,
1: volem
0: tot
1: turistes,
0: junt.
1: Bueno,
0: jo ho he d'aprendre, que tinc l'acreditació, llavors.
2: Molt bé.
0: En tot cas, escolta, el Primavera Sound, si aquest cada any, bueno, és l'aparador de la música més llegendària i la nova per venir, diguéssim, si parlem de llegendes, jo crec que la llegenda, el cap de cartell més llegendari que tenim aquest any és The Cure, que no farà les seves 4 hores de concert que va fer l'última vegada, que van fer l'última vegada que van venir aquí a Barcelona, sinó que jo crec que farà una cosa més light, 2 horetes, però igualment tindrem temps d'escoltar els seus temazos i els temes mítics i clàssics. També una altra cosa així bastant històrica és My Bloody Valentine, que jo tinc més ganes de veure'ls, no perquè els hagi escoltat molt, sinó perquè per internet corre molt el rumor de que són un grup que toquen molt fort, o sigui, molt fort dels decibels molt i molt alts. I diuen que és, o sigui, anar a un concert de My Bloody Valentine i sobreviure'l ja forma part com de l'experiència. Llavors em sembla tot un happening.
3: I després veus noves?
0: Veus noves. Al final, el Primavera Sound també és una mica un d'aquells festivals on tu pots dir, ei, jo estava allà quan aquest grup encara no estava a l'escenari principal, no?
3: M'han tendrit molt el videoclip aquest d'ell, el cantant de Gis.
0: Sí.
3: Cantant-li a un... Deu ser ell mateix quan era petit, no?
0: Suposo que sí, sí, sí.
3: Un bebé, un bebé, un nadó.
0: Moltes estrelles del pop també fan això de parlar amb si mateixes de petit. És, bueno, fins igual. Total, Gis és una banda que és la banda de moda de tots els modernos de Barcelona. Estaran allà, la gent més insuportable, no sé què. És un grup que ve de Nova York, amb només 3 discos s'han convertit en el fenomen rock de la dècada, gairebé. Tothom, o sigui, ja us dic, serà on tothom voldrà estar una mica per veure quin serà el següent pas d'ells. I, de fet, el cantant, el Cameron Winter, aquest que sentim de fons, que té una veu una mica desagradable, si em pregunteu, també farà un bolo en solitari. Vull dir que, bueno, serà un d'aquells concerts de jo hi era.
3: Home, i el moment també, hits...
0: Sí, al final hi ha molt de rock, molta senyoreta amb guitarreta, però al final el Primavera, des de fa un temps, ja porta pues, una mica la cosa de TikTok, de dir estrelles del TikTok, i aquest any doncs, tens doncs, això, a la Doja Cat que estem escoltant de fons, també tenim èxits més prominents com la Pink Panthers, l'Addison Rae, l'heroïna local, la Bad Gyal, que allà també la tindrem, o la inclusió en la música de l'actriu model influencer Cara Delevingne.
2: Això és tan fort. Sí. Mai saps el seu següent pas.
0: No, no, però sempre saps quines són les seves celles.
3: I acabem amb un grup que clar, quan va treure el seu primer disc no hi éreu vosaltres,
0: no hi
3: en aquesta tala cap de vosaltres havia nascut, Massive Attack, que tornen en directe al Primavera.
0: Sí, de fet ens devien, és la primera vegada que venen, ens devien aquest concert i per fi, el 2026 era l'oportunitat per veure'ls.
3: Gràcies, Ferran Massaganyes de Mixtape, Anna Rojas, vagi molt bé. Gràcies. Clàudia Carons, fins demà. El control Dani Punti Prats, us deixem amb l'hora 14 de la Gemma Alegria. Adéu.
4: Tot és comèdia. Cadena Ser. Ràdio Girona. Cadena Ser.
5: Apa, tu! Quina barbacoa tenen aquest jardí!
6: La mateixa que tindrem nosaltres quan anem a buscar-la al rei de la rajola.
7: Digues que sí, que una barbacoa fa jardí. Serà gran? Serà petita? Serà amb aigüera incorporada? De quin color la vols? Posa una barbacoa del rei de la rajola. Medinyà, amb preus extraordinaris. També a Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
8: Estrena la teva cuina Movalpa amb electrodomèstics Bosch de regal. Sí, gratis amb la compra dels teus mobles del 2 al 31 de maig. Disseny a mida i qualitat que es nota. Vine a buscar-los a Movalpa Girona, carrer de Barcelona 133. Movalpa, cuines dissenyades per a tu.
9: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
10: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
11: Volem portar la Champions des d'Oslo.
12: El dissabte 23 de maig, a partir de les 5 de la tarda, el Keti juga als Barça.
13: Futbol Club Barcelona, Olympique de Lió.
14: Les jugadores del Barça capitanejades per Alexia Putellas en una final històrica. Amb la narració d'Anna Palet i amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. Des de casa Cupra Raval al Passeig de Gràcia en Diagonal. Les invitacions ja s'han exhaurit. I a continuació, últim partit de Lliga. València-Barça. A les freqüències i plataformes digitals de Ser Catalunya. Els de Hansi Flick tancaran temporada a Mestalla. Què t'hi jugues, Barça?
15: Amb el patrocini d'Aquadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
16: Lolo Lorena, la de Madrid. No és catalana, però la vull igual, sí. Lolo Lorena.
4: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
1: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Aida Bao.
17: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero sigue generando titulares 4 días después de conocer que se investiga al presidente del Gobierno por tráfico de influencias y presuntos delitos relacionados. La cadena SER está contando hoy más detalles de cómo se originó la investigación durante el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos. Agentes federales en el año 2021 intervinieron en Miami un teléfono móvil que era del accionista mayoritario de Plus Ultra, de Rodolfo Reyes Rojas. Sus conversaciones con el resto de integrantes de la presunta trama fueron remitidas a la policía española y esas conversaciones han sido decisivas para dirigir la investigación contra Zapatero. Es una información de Miguel Ángel Campos. Adelante.
18: Es la clave que ha permitido dirigir la investigación contra Zapatero por tráfico de influencias, que agentes federales de Estados Unidos intervinieran en mayo de 2021 durante el mandato Biden. El teléfono móvil del principal accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes Rojas, cuando aterrizó en Miami. El venezolano fue retenido, le clonaron el móvil y de su WhatsApp salieron las decenas de comunicaciones como la de nuestro pana Zapatero va detrás, que apuntan a su participación en el rescate de la aerolínea. Esos mensajes fueron remitidos después a través del HSI norteamericano a la policía española en una fecha aún por determinar y dieron lugar al cambio de rumbo de la justicia española, que dirigió desde entonces la investigación contra Zapatero. Detuvo y registró a los altos cargos de Plus Ultra en diciembre pasado, cotejó datos y ahora ha imputado al expresidente.
17: Mientras la derecha y la ultraderecha españolas intentan encontrar en la calle un apoyo que no tienen en el Congreso de los Diputados para una moción de censura.
19: ¡Hijo de puta! ¡Pedro Sánchez! ¡Hijo de puta!
17: Con este nivel argumental que escuchan, movilización convocada esta mañana en la Plaza de Colón en Madrid de Sociedad Civil Española, que engloba plataformas de derecha y ultraderecha y a la que, según la delegación del Gobierno, han acudido 40.000 personas. Allí está Carlos Sevilla. Buenas tardes.
20: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y manifestación con el nombre de Marcha por la Dignidad, con mensajes como prioridad nacional o, ya lo hemos escuchado, el habitual Pedro Sánchez, hijo de puta. Entre los manifestantes, personas mayores y, en menor medida, también jóvenes.
21: Hemos venido porque basta ya de sanchismo, porque estamos, yo creo que sin duda más de la mitad de los españoles, muy hartos de tener que aguantar a esta mafia corrupta.
22: Las cosas que promete y no llega a cumplir y todo lo que hace en contra.
20: En la manifestación han estado, además de políticos de PP y Vox, Daniel Esteve de Desocupa, el presunto comisionista Víctor de Aldama y los convocantes Alejo Vidal Cuadras o Juan Carlos Girauta.
17: Movilizaciones de los sectores más reaccionarios con presencia de Partido Popular y de Vox, un PP que, recordemos, sigue sin tener apoyos para una moción de censura. Alicia García, portavoz popular del Senado.
23: Cuando conozcamos el sumario y el caso escalara, que escalará probablemente, entiendo yo, pues lo que vamos a seguir haciendo es lo que estamos haciendo. En el Senado, investigar.
17: Investigar, pero moción de censura de momento no, dicen desde el PP. Una moción a la que también se ha referido así Santiago Abascal.
24: Hemos dicho en muchas ocasiones que cada día hay más motivos para hacerlo. Cada uno hace lo que puede con los instrumentos que tiene a su alcance. Vox utiliza todos. Lo que otros hagan o dejen de hacer, no voy a cuestionarlo en este momento.
17: Y desde el Partido Socialista, también desde el Gobierno, pide hoy calma a la ministra Diana Morant.
25: Yo soy consciente de que hay momentos en los que se generan quebrantos y que hay que volver a dar explicaciones, a unir esa mayoría social. Pero desde luego lo que no hay en este país es una alternativa. No la
1: hay. Hora 14. Aida Bao.
17: Y en la redacción de informativos, más temas de los que estamos pendientes y que ampliaremos a partir de 12:30. Hoy escucharemos a migrantes que tienen ya su regularización en marcha en nuestro país. Almudena Lopesino, buenas tardes.
26: Buenas tardes, Aida. El Gobierno ha recibido cerca de 550.000 solicitudes de regularización, casi 92.000 ya han sido admitidas a trámite, y a partir de las 12:30 escucharemos a Fanny. Es venezolana, lleva año y poco en España.
27: Me dieron un NIE provisional y voy a ir al Servicio Gallego de Salud a presentarme, a poner mis conocimientos a la orden. A ver si
26: Fanny ha conseguido
27: llamar.
26: También homologar su título de enfermera. Recordamos que el Tribunal Supremo ha rechazado suspender la regularización masiva de personas migrantes.
17: Y en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, Almudena, hace unos minutos, parte de los españoles que iban a bordo de la flotilla Gaza han aterrizado ya en España.
26: En total son 44. Está previsto que todos lleguen a España este sábado. Algunos, como dices, al aeropuerto del Prat, en Barcelona, y otros al de Bilbao. Y precisamente allí en Bilbao, a esta hora, está estamos pendientes de esa llegada y hay enfrentamientos, están produciendo algunos enfrentamientos entre la Ertzaintza y varios activistas. Ahí media lo ampliamos.
0: Pues son titulares de un día que además es muy importante, muy muy importante para el cine español. El Festival de Cannes entrega esta noche la Palma de Oro con tres candidaturas españolas. Almodóvar, Sorogoyen y Los Javis aspiran al máximo reconocimiento con Amarga Navidad, El Ser Querido y La Bola Negra. Después hacemos quiniela con Pepa Blanes. Titulares de un 23 de mayo que es además de calor en muchos lugares de España ya a esta hora. Beatriz Carmona, buenas tardes.
2: Buenas tardes. El calor nos deja aviso amarillo en Aragón por temperaturas máximas que llegarán a los 35 grados en Zaragoza. Los termómetros también dejan temperaturas altas en el resto del país, con máximas ahora mismo de 33 en Cataluña y de 35 en puntos de Extremadura y Andalucía. El cielo está mayormente soleado, aunque con los avisos amarillos y naranja, por tormenta en Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria.
0: Y en los deportes, jornada unificada en Primera División y el Barça buscando la gloria en la Champions femenina. Iria Vieira, buenas tardes.
3: Muy buenas. El Barça juega hoy a las 6 de la tarde la final de la Champions femenina ante Lyon, buscando conquistar su cuarta Champions. Además, se disputa hoy la jornada unificada de la Liga a las 9, con 5 equipos luchando por la salvación y la pelea por Europa aún abierta. Levante, Osasuna, Elche, Girona y Mallorca lucharán por quedarse en primera la próxima temporada. Levante, Elche y Osasuna les vale el empate para salvarse. El Girona necesita ganar y al Mallorca solo le vale ganar y esperar los resultados de los demás equipos.
0: 2 y 6 de la tarde, 1 y 6 en Canarias. Empieza Hora 14 en la SER.
5: Hora 14 a Cataluña. Gemma Lagrí.
6: Bona tarda. El Barça femení busca a Oslo la quarta Champions de la seva història.
7: I sens dubte el més especial d'aquesta evolució que hem tingut, no? Compartir-ho amb aquestes companyes és algo increïble, és algo únic i que encara ho fa més especial.
6: Les blaugranes s'enfronten aquesta tarda a l'Olímpic de Lyon, l'objectiu de posar la cirereta a la temporada després d'haver conquerit la Lliga, la Copa de la Reina i la Supercopa d'Espanya. Serà la sisena final consecutiva de Champions pel Barça, una fita que cap altre equip ha aconseguit fins ara. A més, el partit d'avui podria ser l'últim de qui sentíem d'Alexia Putellas amb la samarreta blaugrana després d'haver fet història al club i d'haver-se convertit en una referent dins i fora dels terrenys de joc. Tres hores més tard, a l'inici d'aquest partit, a Montilivi, el Girona ha de guanyar per no baixar. El mòbil de Jonathan Andic no es va activar en el seu viatge a l'Equador. És l'últim detall que es coneix de la investigació al fill del magnat de Mango i que avui estem explicant a SER Catalunya. Mentrestant, a l'aeroport del Prat...
8: Ens estem jugant les nostres vides perquè els governs estan en silenci i són còmplices. Per tant, demanem que prenguin acció, que deixin d'estar en silenci o que deixin de fer discursos i accionin.
6: Acaben d'aterrar la vintena d'activistes catalans de la flotilla retinguts per Israel. Cap de setmana llarg per alguns, dilluns vinent és la segona Pasqua. Quina és la situació a aquesta hora a les carreteres catalanes? Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo.
9: La situació ha millorat i molt. En el cas de la P7 ja només parlem d'un punt de lentitud, és en concret entre Granollers i Parets en sentit Girona, 4 quilòmetres. També tenim encara aturades a la 2 a Cornellà, en sentit Barcelona, 1,5 quilòmetres. I les dues rondes van millorar en l'estat un mati complex, ja que hi ha hagut un accident cadascuna d'elles de les rondes i això ha empitjorat la circulació. Pel que fa a altres vies, encara punts de lentitud a la C32, a la sortida del Mataró Oest, cap a Girona, i un parell de quilòmetres també a la C58 de Montcada cap a Trinitat. Una vegada més, demanar-vos cautela. Bona tarda.
6: Bad Bunny fa embogir Barcelona en el primer dels dos concerts del cantant a l'Estadi Olímpic. Nueva York! Aquests són els titulars d'aquest dissabte. De seguida els ampliem tot plegat en un informatiu en què repassarem l'agenda cultural del cap de setmana amb en Dani Puntí Prats. Al control, escolteu l'Hora 14.
5: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Gemma Alegrí.
6: El Barça femení pot guanyar aquesta tarda la quarta Champions de la seva història. Les blaugranes s'enfronten a l'Olímpic de Lió en una final que es preveu disputadíssima a Oslo, en un partit que arrencarà d'aquí poc més de 3 hores a les 6 de la tarda. A Oslo hi ha en Joan Tejedor. Teje, bona tarda.
28: Bona tarda, Gemma.
6: Quina és l'última hora del partit d'avui? Hi ha alguna novetat? El Barça s'enfronta al seu exentrenador, a Jonathan Giraldez.
4: El matí ha estat passat per aigua a Oslo, motiu afegit perquè el Barça no hagi sortit de l'hotel de concentració ni per fer la passejada que sol ser habitual. Pocs dels 4.000 culers que han fet mans i mànigues per venir a animar el seu equip a la capital noruega s'han deixat veure aquest matí per la fanzone, on els ànims eren de confiança en que l'equip blaugrana aixecarà la quarta Champions de la seva història. Pel que fa a l'equip, faves comptades, l'única baixa és Lai Alexandri, lesionada de llarga durada. Graham Hansen, que jugarà 500 metres de la casa on va viure la infantesa, va rebre l'alta mèdica abans de viatjar. Irene Paredes, que es va perdre la final de Copa de fa una setmana per molèsties musculars i no s'havia entrenat en tota la setmana, sí que va fer gairebé tota la sessió i amb les seves companyes i se l'espera a l'11 inicial, on l'únic dubte pot ser a l'extrema esquerra entre Clàudia Pina i Salma Parayuelo, i l'única sorpresa podria ser la jove Clara Serra Jordi al mig del camp en lloc de Vicky López. Pel que fa a l'Olímpic de Lió, la baixa més destacada és la davantera Diani i l'exblaugrana Engen serà titular a l'eix de la defensa. Serà un xoc de dos equips amb propostes similars, amb dos tècnics que van fer tàndem a la banqueta blaugrana per guanyar les dues últimes Champions culers, la darrera precisament contra l'Olímpic de Lió. La d'avui es preveu la més igualada de les quatre finals que hauran jugat Olímpic i Barça, les dues primeres amb victòria francesa i la darrera amb triomf culer.
6: Veurem com acaba tot plegat. Teje s'ha especulat amb que el d'avui pugui ser l'últim partit d'Alexia Putellas amb la samarreta del Barça. Què en sabem?
4: La capitana acaba contracte el 30 de juny, tot i que té un any addicional que pot activar, però el to de la roda de premsa d'ahir, malgrat que va ometre qualsevol pregunta que fes referència al seu futur, igual que les llàgrimes d'emoció quan la van substituir per última vegada al Camp Nou, feia pensar que més aviat avui pot ser l'últim ball de la reina. Tot i això, el paper que té Alexia al vestidor per cohesionar el grup amb el seu lideratge fa que ni a la prèvia ni al postpartit, sobretot en cas de celebració, puguem esperar que confirmi cap decisió definitiva que eclipsi la culminació d'una temporada en què el Barça femení ja ha sumat els 3 títols estatals i vol arrodonir a partir de les 6 de la tarda amb la quarta Champions i el segon pòquer de títols de la seva història.
6: Teje, gràcies.
4: Fins ara.
6: Avant Teje també hi ha la nostra companya Anna Palet. Anna, què tal? Bona tarda.
10: Hola, Gemma, què tal? Bona tarda.
6: Aprofitant que ets a Oslo, volem repassar amb tu com ha arribat el Barça fins al partit d'avui, és a dir, resseguir el recorregut que ha dut a l'esblaugrana a la sisena final de la Champions consecutiva, Anna.
10: La final de Champions Barça-Olímpic de Lió és sinònim de tornar on va començar tot.
7: En una final contra Lió, no em fa cap vergonya dir-ho, ens van passar per sobre.
10: 2019, el Barça gairebé per sorpresa arriba a la seva primera final de Champions. Cau apallissat contra l'Olímpic de Lió. Una reunió entre les capitanes i l'entrenador Lluís Cortés ho canvia tot. L'any següent, 2020, en ple Covid, el Barça cau eliminat a les semifinals contra el Wolfsburg competint de tu a tu i Alexia pronuncia una frase que passa a la història.
11: Creus que aquesta distància ha quedat demostradíssima avui, que ja gairebé no existeix?
7: No hi ha distància.
10: El 2021 es classifica per la segona final de Champions. Des de llavors ja no n'ha faltat a cap i a Göteborg contra el Chelsea aixeca la primera. El 2022 es tornen a trobar l'Olímpic de Lió a la final, perden, però comença un fet molt més important, un fenomen social. 15.000 persones es desplacen fins la ciutat italiana. Ha arrencat un fenomen social imparable. El 2023, a Eindhoven, el Barça guanya la segona Champions contra el Wolfsburg amb una remuntada èpica. El 2024, a Sant Mamés, gairebé 50.000 culers omplen les grades de l'estadi de Bilbao i guanyen per fi a l'Olímpic de Lió per primera vegada a la història.
12: Pone para Alexa, le pega Alexa!
10: L'any passat a Lisboa el Barça va caure contra l'Arsenal en una final on tothom el donava per favorit i enguany aquesta tarda a Oslo vol tornar a guanyar l'Olímpic de Lió per segona vegada i així aixecar la quarta Champions del seu palmarès.
6: Anna, gràcies.
10: Moltes gràcies, adeu.
6: Són les 2:13 de la tarda. Anem ara fins a Mollet del Vallès, la ciutat que ha vist créixer Alexia Putellas, concretament fins al seu institut, perquè el dia abans de la final de la Champions ens ha atès Mercè Esteban, que és la professora d'educació física de la futbolista Marcos Ferrer.
13: La Mercè va ser la professora d'educació física des que l'Alexia tenia 12 anys i fins als 16 durant tota l'ESO a l'Institut Anselm Clavé a Mollet del Vallès. Recorda la futbolista com una nena simpàtica, molt amiga dels seus amics i ja llavors, amb un gran talent pel futbol. Assegura també que, tal com passa avui al camp, tant a classe com al pati, era ella qui organitzava el joc.
14: Però no era una nena que estigués sempre parlant de futbol. No, a l'hora d'educació física, quan tenien el quart d'hora lliure per poder jugar, o a l'hora del pati, llavors sí. Era la líder del joc, era la líder del futbol, era la líder per fer els equips.
13: Entre aquests records i anècdotes, la Mercè explica que quan un veí de Mollet va veure jugar l'Alexia amb la resta de companys, ja va assegurar que era molt bona. Anys després, quan la futbolista va guanyar la seva primera pilota d'or, va tornar i li va preguntar a la Mercè si aquella professional era la del pati de l'escola. La professora assegura que l'Alexia és una persona senzilla. A través dels micròfons de Ser Catalunya ha volgut enviar-li un missatge.
14: És un orgull que la vegis com una persona normal i que sigui qui és. Veus en els anuncis i penses, ostres, és l'Alexia. I jo no he influenciat en res de la seva carrera futbolística, però jo estic molt orgullosa, molt.
13: Ara la Mercè només espera dues coses, que l'Alexia guanyi la final d'aquesta tarda amb el Barça i que torni aviat a l'institut.
6: Per cert, que al pavelló municipal Riera-Seca de Mollet, també al Parc de les Glòries de Barcelona, s'ha instal·lat una pantalla gegant per poder veure el partit. Més enllà de la final de Champions femenina, hi ha una altra previsió esportiva destacada i és que el Girona es juga la vida aquesta nit a Montilivi davant l'Elx. Els de Mitchell han de guanyar si l'any que ve volen continuar sent equip de primera. Núria Vilamala, bona tarda.
12: Hola, Gemma, bona tarda. Sí, un partit a cara o creu perquè el Girona necessita guanyar per continuar sent equip de primera divisió. Depèn d'ell mateix, no ha d'estar pendent, per tant, d'altres partits. Juga davant la seva afició, però sap que només li val la victòria, perquè un empat o una derrota enviaria els de Mitchell a segona divisió 4 anys després. És una autèntica final la que jugarà aquesta tarda, perquè l'Elx també s'està jugant la salvació i per això s'ha preparat una gran rebuda a la plantilla a la seva arribada a Montilivi, un estadi que estarà ple a vessar perquè s'han esgotat les entrades ja des de principis de setmana. És un partit a tot o res i el Girona confia en Cristian Estuani, el capità, que tornarà a jugar infiltrat per poder ajudar l'equip en un dels partits més importants de la seva història, guanyar o guanyar per continuar sent equip de primera.
6: Per la seva banda, el Barça de Flick juga aquesta nit a Mestalla davant del València. L'Espanyol ho farà a l'RCD Stadium davant la Reial Societat. Passa un minut d'un quart de 3 de la tarda i hi ha novetats del Cas Antic. Novetats que avui expliquem a SER Catalunya, en concret sobre el mòbil que l'acusat, Jonathan Andic, duia a sobre en el moment de la mort del seu pare a Montserrat. El fill del magnat de Mango no el va voler entregar als Mossos perquè, segons va dir, li havien robat en un viatge a l'Equador. Fons de la investigació, però, asseguren que el telèfon mòbil mai va donar senyal al país llatinoamericà. Més detalls, Andrea Villoria.
15: Els investigadors del cas consideren molt rellevant el que titllen d'una desaparició en estranyes circumstàncies del telèfon de l'acusat, un mòbil que volien examinar per revisar-ne el contingut i sobretot els missatges. No han pogut fer-ho perquè el fill va canviar de mòbil 3 mesos després de la mort del seu pare. Segons Jonathan Andic, l'anterior li van robar en un viatge express de 48 hores que va fer a Quito per feina. Els Mossos han corroborat que el viatge es va produir, però no han trobat cap denúncia de subtracció o pèrdua i, el que és més important, les companyies de telefonia equatorianes els han confirmat que el terminal d'Andic mai va donar senyal, almenys durant aquelles 48 hores. Això fa falta que una última operadora confirmi el mateix. Per això els Mossos no descarten que l'investigat aprofités aquell viatge per desfer-se del telèfon o fins i tot que mai arribés a dur-lo a Equador. La defensa nega aquestes tesis, remarca que feia mesos que Andic havia encarregat el nou model d'iPhone i que se'l va canviar quan va perdre el que estava utilitzant. A més, remarquen que al setembre, quan els Mossos es van presentar amb una ordre per requisar-li el telèfon, va col·laborar i va entregar el nou terminal i va donar-los la contrasenya, això sí, d'un mòbil que no conservava les converses de WhatsApp.
6: Encara als tribunals, el jutge ha decretat presó provisional per l'assassí de la seva exparella a Figueres, a l'Alt Empordà. Centenars de persones han rebut a l'aeroport del Prat l'arribada dels membres catalans de la flotilla de suport a Gaza, que va ser interceptada per les autoritats israelianes en aigües internacionals. És el moment en què la vintena llarga d'integrants catalans de la flotilla han sortit per la porta d'arribades de l'aeroport Sergi López.
16: Moltes banderes palestines, també de catalanes, i crits contra Israel. Alguns dels membres de la flotilla han explicat les tortures a què van ser sotmesos per part israeliana.
18: Era com si estuviéramos pues, en la Segunda Guerra Mundial allà, que no havia ninguna consideració per els drets humans, per la vida, per nada.
19: Te ponien les mares contra la paret i te bajaven la ropa, te toqueteaven i entonces hacían como si te fueran, como si te fueran a violar.
20: Pararon 2 veces, la primera no le dieron y a la segunda le dieron en la ingle, haciéndole una herida, y ya con esto supimos que no teníamos que pasar esa línea.
16: Per tot plegat, a la seva arribada a Barcelona han demanat un cop més que la Unió Europea trenqui relacions amb Israel.
6: Queda exactament un any per les eleccions municipals de Catalunya. Per això, avui a Ser Catalunya comencem una sèrie de reportatges per analitzar les grans carpetes que condicionaran els resultats electorals. Una sèrie que comencem avui i que s'allargarà fins dijous vinent. A Barcelona, una de les claus és la gestió del turisme, Ferran Dalmau.
1: A Barcelona no hi cap ni un turista més. Són paraules de l'alcalde Jaume Collboni. Els visitants estrangers no paren d'augmentar i, segons la professora d'anàlisi geogràfica Asunción Blanco, fa 10 anys en què va augmentant l'afectació que tenen per als ciutadans.
17: L'activitat turística no s'ha gestionat de manera que no afectés als residents. I quan el resident es troba que l'activitat turística entra en la seva vida quotidiana, l'evolució fa que s'acumulin més conseqüències. I hi ha moltes altres facetes de la vida quotidiana que s'han vist afectades.
1: Des dels mandats d'Ada Colau, que el govern municipal ja s'havia centrat en frenar aquest fenomen, i l'alcalde Jaume Collboni també ha anunciat aquest mandat la suspensió de llicències de pisos turístics l'any 2028, amb l'objectiu de recuperar 10.000 habitatges que ara mateix són d'ús turístic. Tot plegat en una ciutat en què el principal problema pels veïns és l'habitatge. Jaime Palomera, de l'Institut de Recerca Urbana.
21: Perd oferta d'habitatges pels veïns, augmenta els preus i, en tercer lloc, els efectes en la convivència i en la cohesió veïnal.
1: El sector econòmic coincideix en que la imatge del turisme s'ha degradat. A un any dels comicis, el conseller d'Estratègia de la Cambra d'Economia, Enric Jové, diu que al sector li toca explicar-se.
22: El gran canvi que hem de fer des del sector empresarial és canviar l'enfoc de centrar-nos en promocionar la ciutat cap a fora, envers dedicar esforços a explicar a la ciutadania tot allò que té bo el turisme.
1: I aquí també serà clau les promeses dels partits sobre pujades o baixades de la taxa turística com a possible mesura per pal·liar els efectes nocius del turisme.
6: 2 minuts i tornem.
5: Cadena C.
23: Volem portar la Champions des d'Oslo.
24: El dissabte 23 de maig, a partir de les 5 de la tarda, el Keti juga als Barça.
23: Futbol Club Barcelona, Olímpic de Lió.
24: Les jugadores del Barça capitanejades per Alexia Putellas en una final històrica. Amb la narració d'Anna Palet i amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. Des de Casa Cupra Raval al Passeig de Gràcia en Diagonal. Les invitacions ja s'han exhaurit. I a continuació, últim partit de Lliga. València-Barça. A les freqüències i plataformes digitals de Ser Catalunya. Els de Hansi Flick tancaran temporada a Mestalla. Què t'hi jugues, Barça?
25: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
5: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
27: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
28: l'Auditori.
27: I per anar de museu, concert i espectacle,
28: l'Auditori.
27: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
29: Que veus la nit de Sant Joan.
30: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com acabar.
31: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
32: Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
33: Què li has fet a la meva filla?
34: No, fill, no pot pagar això.
32: Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
35: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
36: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
35: Gaudeix d'una autèntica ballada sinfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
6: Sis minuts i seran 2:15. Bad Bunny ha fet esclatar Barcelona aquesta nit amb el primer dels dos concerts que farà a l'Estadi Olímpic, un concert en què ha anat Joan Bofill.
37: Així ha començat el primer dels 12 concerts de Bad Bunny a tot Espanya. Només començar el concert demanava que oblidéssim tot el que passa fora de l'estadi. I la veritat és que així ha estat. Tot i que més que un concert ha estat una festa llatina, una festa boricua, gràcies a ell, i també a la banda, amb la que hem ballat salsa, bachata, el merengue de David Tirar Más Fotos, i també gràcies a artistes convidats com els Pleneros de la Cresta, que han ensenyat als fans de Barcelona què és la plena puertorriqueña. I a la nit, la festa ha passat a ser de reggaeton.
0: amb la gran sorpresa.
2: Batllal perrea sola!
0: Batllal cantant Jo perreo sola al terrat de la casita.
6: I de Bad Bunny a l'agenda cultural del cap de setmana amb l'Albert Miranda, la Cristina Artacho, la Maricel Benavarri i la Marta Altimir amb el segon concert de Bad Bunny a Barcelona.
1: Avui, a l'Estadi Olímpic, Bad Bunny actuarà per segon dia consecutiu a Barcelona cantant el seu últim disc, Debí tirar més fotos, a partir de les 8 de la tarda, a Igualada. Arriba a l'Igualada Urban Night Running Show, un dels esdeveniments esportius més importants de l'Anoia i de la seva capital. Durant tot el dia d'avui es fan activitats esportives, acabant la jornada amb una cursa de 5 km. A Manresa, durant tot el cap de setmana, una nova edició de l'Expo Bages, la fira multisectorial més gran de la Catalunya Central, on es fan activitats culturals i d'oci, parades artesanals i comerç obert. I per últim, a Vilafranca del Penedès, en Andreu cantarà el seu tercer disc anomenat Vigília, un àlbum que mostra la maduresa creativa d'una de les veus imprescindibles del panorama català actual. Demà, a les 7 de la tarda.
6: Al Camp de Tarragona. Avui a 9:15 del vespre, al Teatre Fortuny de Reus, el concert Sons de la Terra, en el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, és un homenatge al geni amb un programa que uneix patrimoni i creació contemporània. L'espectacle inclou obres de compositors contemporanis a Gaudí, així com una obra d'encàrrec dedicada al geni. Una mica abans, a les 8 a Vilaseca, teatre amb la comèdia d'Esparellats. Una parella viu atrapada en la rutina fins que un dia troben al lavabo de casa una porta a un univers paral·lel. L'espectacle és una comèdia tendra i esbojarrada sobre les segones oportunitats, l'amor i les decisions més importants de l'existència. I durant tot el cap de setmana, entrada gratuïta als Monuments de Tarragona. Amb motiu del Festival Tarraco Viva, tot el patrimoni romà de la ciutat fa portes obertes. Una oportunitat idònia per visitar-los i conèixer tota la història i el passat de Tarraco.
3: A les comarques de Ponent, aquest és el cap de setmana de la Fira de la Camamilla de Linyola. Se celebra dins de la festa major d'aquesta població del Pla d'Urgell que aquesta nit porta aquest que escoltem, Matt Lasson, a l'escenari per demà esmorzar popular i inici de la fira que vol posar en valor el cultiu de les plantes aromàtiques i el seu ús en la cuina i en les cures. Javier Alís és l'alcalde de Linyola.
4: Més de 40 parades de productes de proximitat, de diferents plantes aromàtiques, de camamilla, per suposat. Molts tractors, crec que enguany superarem els 90 tractors antics, que és la fira de la camamilla dels tractors antics.
3: I a Balaguer, dins del festival Jazz al Pati, actuació aquesta nit de Pep Alcaraz Quartet al Pati dels Escolapis a partir de 9:15. Abans, a les 8, al mateix escenari, el jazz experimental d'Ariadna Tubau.
6: Aquest cap de setmana, el Girona Futbol Club es juga la seva permanència primera contra l'Elx, però, a part del partit de dissabte, hi ha més coses a fer a les comarques de Girona. Dissabte se celebra el Festival Sons del Parc a la plaça dels Jurats de Girona, on diferents artistes punxaran discos per descobrir noves propostes. I més música, però als Jardins Gala. Yo me levanto temprano y me pongo a trabajar. Per agafar forces pel partit, Toma 2-2 actuarà en un tardeo rumbero a les 5 de la tarda. Que a mí me llaman el descanso porque en invierno... I a Sant Julià de Ramis hi ha la Festa de la Cervesa, on podreu anar a fer degustacions de cerveses artesanals, una furgoteca i música en viu. Això serà dissabte a les 7 de la tarda. I ja per acabar el cap de setmana, l'Escola Maristes de Girona organitza una cursa popular per tota la família. Els diners recaudats seran perquè els alumnes puguin anar al concurs internacional de robòtica.
7: Avui ens queda només la previsió del temps. Ha de fer calor, calor i més calor, Núria Saró, bona tarda.
8: Hola, molt bona tarda. Temperatures més propies d'estiu que seguiran també al llarg del dia de demà. Demà seran molt altes les diurnes, similars a les d'avui, i també les nocturnes. Atenció, perquè tenim per davant una nit tropical, especialment a la costa, on no es baixaran dels 20 graus. Aquesta tarda tindrem algun ruixat o tempesta forta, especialment al Pirineu. També es podria escapar al Prepirineu. Demà també tindrem ruixats de tarda més localitzats al Pirineu de Lleida. I demà, atenció, que tindrem boira costanera a bona part del litoral català, tant Costa Brava, Costa Central, com Costa Daurada. Tindrem aquests núvols baixos molt pegadets a la costa.
7: Gràcies, Núria. N'estarem pendents amb la previsió meteorològica. Arribem al punt de 2:15 de la tarda.